0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar.
1: Quan es mor la rutina, el racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat.
0: A Ràdio Capital les tenim totes.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4. 25 anys.
2: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: 25 anys posant música a l'Empordà.
2: La ràdio de l'Empordà.
1: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Kiss. Mr. Worldwide.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

of the groove.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. Mr. Worldwide.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 7. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital. 25.

0: sona bé. És Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: What we're living in, let me tell ya.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25.

Bon dijous, són les 8, comença el supermatí.

Bon dia, és dijous 15 d'octubre del 2026. El Bons està sortint al sol ara mateix, a les 8 en punt, i està en una temperatura de 14 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, fet i produït per Ràdio Capital, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui, entre altres qüestions, us explicarem que Sant Feliu de Guíxols desenvoluparà un espai de creació cultural a l'edifici de Can Rosselló, i també que una exposició itinerant recordarà els 20 anys de l'incendi del Puig Segalà, i també que 5 residències de gent gran de les comarques gironines, 4 d'elles del Baix Empordà, creen una plataforma sindical per reclamar millores laborals. Avui, a l'espai de l'entrevista, donarem el tret de sortida a una col·laboració entre aquesta casa, Ràdio Capital, i Origen Empordanet, que ens portarà durant les pròximes 4 setmanes 4 productors de proximitat de la zona de l'Empordanet. Avui començarem per l'Horta de la Mercè. I com cada dijous acabarem el Supermatí parlant de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat, el nostre expert de la petita i també la gran pantalla. Això però serà d'aquí una estona. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dijous 15 d'octubre del 2026, aquí al Baix Empordà.

0: Maria Alsina, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Joan.
0: Sant Feliu de Guíxols desenvoluparà un espai de creació cultural a l'edifici de Can Rosselló.
1: El consistori Ganxó ha cedit l'edifici i els terrenys, que són de titularitat municipal, a l'entitat cultural Mascanà de Sis, per un període de 50 anys. L'espai necessita un procés de rehabilitació per poder adaptar-lo a les necessitats de desenvolupament cultural que vol promoure Mascanà de Sis. Per això, el projecte de reforma, que tindrà un cost aproximat d'entre 2,5 i 3 milions d'euros, busca finançament.
0: I la Bisbal d'Empordà acollirà del 23 al 25 d'octubre la tercera edició de la Terracota Bienal, una cita dedicada a la ceràmica contemporània que reunirà artistes, ceramistes, arquitectes i professionals del disseny al Terracota Museu Marià.
1: La programació combinarà exposicions, comercialització d'obres, conferències i també diverses activitats. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, el cap de l'àrea de promoció i desenvolupament local de l'Ajuntament de la Bisbal, Daniel Sabater, ha explicat que un dels objectius de la Bienal és vincular la llarga tradició ceramista de la ciutat amb les noves tendències del sector.

0: saludem ara en Sergi Villena. Què tal, Sergi? Bon dia.
1: Hola, Joan. Bon dia.
0: Una exposició itinerant recordarà els 20 anys de l'incendi del Puig Segalà.
1: 6 municipis de l'Empordà commemoraran els 20 anys de l'incendi del Puig Segalà amb una exposició itinerant. La mostra s'estrenarà dissabte 17 d'octubre a l'Església de Garrigoles i després transitarà per Albons, Garrigoles, la Tallada d'Empordà, Ventalló, Verges i Viladamat fins al 21 de novembre.
0: I 5 residències de
1: Bons, Garrigoles, la Tallada d'Empordà, Ventalló,

0: Marta Castany, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Palafrugell celebrarà la tercera edició de la Nit de l'Empresa a l'Hotel Alga de Calella de Palafrugell.
1: La trobada reunirà empresaris, comerciants i emprenedors del municipi per afavorir les relacions professionals. L'Ajuntament i l'Associació Oxigen lliuraran reconeixements a iniciatives empresarials locals.
0: I Palamós celebrarà dissabte la 8a edició ja del Mar de Birres al Port Pesquer.
1: L'activitat se celebrarà a l'estenedor de xarxes del port. El programa inclourà gastronomia, concerts i activitats infantils.

0: Aniol Rossell, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Young Beef actuarà a Girona dins del festival Ítaca abans d'una aturada indefinida dels concerts.
1: Una setmana després tancarà aquesta etapa a Madrid amb les localitats exaurides. Les entrades per Girona es posaran a la venda divendres 16 d'octubre a les 10 del matí.
0: I Cursà estrena Dansà, una mostra de dansa contemporània amb dos espectacles a l'octubre.
1: La sala municipal acollirà dos espectacles de les companyies Carla Cisteré i Braga Cadabra. Les propostes combinaran dansa, teatre físic, acrobàcia i humor. Les funcions començaran a les 8 del vespre amb entrades a partir de 5 euros per persona.
0: Judit Rovirola, bon dia.
2: Bon dia, Joan.
0: La inflació a les comarques gironines s'enfila fins al 5,5%, la xifra més alta dels darrers 3 anys i mig. L'encariment de la llum i els carburants és el principal responsable d'aquest augment.
2: Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, la taxa d'inflació ha pujat 7 dècimes respecte a l'agost. L'electricitat, el gas i els carburants s'han encarit gairebé un 20% en comparació amb l'any passat.
0: Aquests són els principals titulars d'aquest matí de dijous 15 d'octubre del 2026, titulars que us ampliarem d'aquí una estoneta al bloc informatiu, però ja sabeu que aquí al Supermatí també ens agrada ampliar el focus i mirar què passa més enllà de casa nostra.
3: Només la meitat dels municipis que han de tenir un pla d'emergència per inundacions el mantenen vigent. El mapa de 3CAT Info mostra quins ajuntaments compleixen encara amb aquesta eina de seguretat. Aquest pla ajuda a gestionar una emergència amb més rapidesa, més ordre i més eficàcia. Cada vegada hi ha més localitats que el tenen, però encara en falten moltes. A Catalunya, la màxima autoritat en protecció civil és la consellera d'Interior, però en l'àmbit local, aquestes responsabilitats recauen als alcaldes i alcaldesses. En cas d'alerta per inundacions, l'alcaldia pot activar mesures al municipi. També pot avisar la població i coordinar la resposta amb els serveis d'emergència. Adif preveu recuperar la normalitat a l'alta velocitat a començaments de la setmana vinent. Aquest dimecres, però, els trens han acumulat retards uns 30 minuts de mitjana. Encara no s'ha pogut retirar de les vies la locomotora on es va originar l'incendi del tren accidentat dilluns. Un metge del centre d'atenció primària de Torelló ha resultat ferit amb una arma blanca al carrer. Els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor. La hipòtesi principal és un robatori amb violència. La pagesia reclama mesures estructurals i ajuts per al sector amb uns 200 tractors al centre de Barcelona. Unió de Pagesos ha tallat la Via Laietana durant unes 2 hores. El sindicat diu que el camp està contra les cordes i demana solucions urgents. La Plataforma per la Llengua alerta que creixen les discriminacions lingüístiques greus a l'administració, sobretot a la sanitat. L'entitat denuncia en el seu informe anual que les reclamacions per discriminació lingüística han augmentat un 26%. La falta de fàrmacs per a la menopausa angoixa moltes pacients i carrega les consultes mèdiques. Alguns medicaments fa mesos que escassegen. Les alternatives també s'estan acabant a les farmàcies. Trànsit vol fer més cursos de conducció segura per frenar els accidents mortals de motoristes. Des de dissabte, els 4 morts a la xarxa viària catalana anaven en moto i tenien més de 50 anys. L'índex de preus al consum ha pujat al setembre per l'encariment de l'energia. A Catalunya, l'augment és del 4,5%. A Espanya, l'índex de preus al consum arriba al 4,9%. Això mostra que la pressió sobre els preus continua alta.
0: Són gairebé les 8 i 9. Moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps d'aquest matí de dijous 15 d'octubre del 2020.

0: 26, i és que ens espera una jornada de temps estable i força assolellada. Aquí al Baix Empordà, amb temperatures suaus per l'època de l'any. Durant el matí, però, tindrem alguns núvols dispersos, especialment a prop de la costa, on també s'estan acumulant. A hores d'ara, bancs de boira intensa, però a mesura que s'avanci el dia s'imposarà el sol i a la tarda el cel quedarà pràcticament serè. Pel que fa a les temperatures, les màximes se situaran entre els 22 i els 24 graus a bona part de la comarca, amb valors que poden ser una mica més elevats a l'interior. Les mínimes, però, es moran al voltant dels 13 als 16 graus. El vent bufarà fluix, amb predomini del component nord durant el matí i tendència a girar cap a sud-est al migdia. A la costa, la mar estarà entre arrissada i marejada. I de cara als pròxims dies, divendres demà, continuarà el temps estable i assolellat, però atenció al cap de setmana, perquè dissabte arribarà un canvi de temps amb augment de núvols i ruixats que es podrien allargar fins diumenge i també baixaran, i no poc, les temperatures. Per tant, avui dijous, jornada per aprofitar el bon temps aquí al Baix Empordà, abans d'un cap de setmana que es presenta força més inestable aquí a les nostres contrades. I quan són les 8 i 10 minuts, nosaltres farem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem aquí en directe al supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà, també en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Bugú. Fins ara!
1: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
6: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
7: Rebut. I en Banyeta?
6: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
7: On van?
5: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Els 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
8: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
9: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
0: Mig minut i serà un quart de nou.

0: Avui aquí a Ràdio Capellal comencem una col·laboració amb Origen Empordanet per tractar i donar veu als petits productors del sector primari d'aquest territori que engloba la Bisbal d'Empordà, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac i també Ullastret. Perquè ens sobren molts motius per posar-nos i per omplir-nos la boca sobre aquesta zona de l'Empordà, sobre els productors locals que tenim aquí. I és per això que avui ja ens acompanya, avui aquí als estudis de Ràdio Capital, en David, que és de l'Horta de la Mercè. David, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, què tal? Molt bé.
0: A veure, per qui no ho conegui, sí que heu sortit alguns mitjans de comunicació ja també en aquests últims mesos i anys, que és l'Horta de la Mercè.
1: Sí, a mi hem sortit de diversos llocs i és, bueno, l'Horta de la Mercè és un lloc on recuperem varietats antigues i fem, bueno, una horta una mica més com es feia abans, no? Amb les varietats antigues, no fiquem químics ni herbicides ni res, no estem certificats, però ho fem tot completament sense cap química, i ens dediquem molt a la recuperació de varietats com sobretot tomates, també alguns enciams, i fem una mica de tot.
0: Recuperar varietats antigues de segons quines espècies, com poden ser tomàquets especialment. No sé quantes varietats de tomàquets teniu aquí a l'Horta.
1: Bueno, mira, aquest estiu passat hem plantat unes 150 varietats de tomata, però realment en llavors podem tenir 250 o així. Sí, i totes són antigues, o sigui, que ens els ha passat la gent, o de fires que hem anat, hi ha gent gran, que són els únics que encara són, la gent gran que fa horta encara poder són els únics que guarden, treuen la llavor i tornen d'allò, perquè el que és de planter, tot el que pots comprar són híbrids i empaltades i coses d'aquestes que no tenen gaire gust.
0: Per la gent que no conegui una mica de què va tot això, per què és dolent una varietat híbrida?
1: Bueno, dolenta poder no ho és, no? Perquè si està ben feta i sense químiques no serà dolenta per la salut, però simplement no té nutrients, quasi. Vull dir, són tomates que s'han anat seleccionant durant molts anys buscant la que produeix més, la que és més oferta, la que no té problemes de plagues, i s'han anat perdent, pues, els nutrients, el gust. Aquestes tomates creixen molt ràpid, s'emplenen d'aigua i produeixen molt més que les altres.
0: Comentaves que recupereu varietats antigues de tomàquets, sobretot. Com ho feu, això? És a dir, comentaves de fires o de gent major, fins i tot que us dona les seves llavors directament, sí. o com funciona?
1: Bueno, mira, com que ja hem sortit de diversos mitjans de comunicació, pues la gent ens ha començat a conèixer i ens han començat a trucar. Guita, que tinc una varietat de tomata que era de la meva àvia o del meu avi o d'allò, i ens les envien. I nosaltres, pues jo ho provo tot. Les planto i si veig que és una bona tomata, que val la pena, que és bona i que té bon gust, pues ja la fico amb les llavors bones, no? I si és una tomata, perquè a vegades també pot ser que t'enviïn una cosa que no és una bona varietat, sinó que no té gust, que ja podés algun híbrid i alguna cosa, llavors ja ho detectem de seguida amb el gust. Es nota molt ràpid.
0: Si recupereu moltes varietats antigues i feu aquesta tasca, també significa que alhora hi haurà moltes varietats antigues que ja s'hauran perdut per sempre.
1: Pues sí, sí. Bueno, segurament que seran perdut mils, però és que realment hi ha mils de varietats de tomata. O sigui, abans la gent feia les seves seleccions ben fetes, o sigui, anaven a triar la bona, o mira, aquella se m'ha creuat, la del pebrot amb la pera, i saps? I anaves, provaves, i ostres, és una bona tomata. I com que era un creuament fet de manera natural amb els insectes i en dues varietats antigues, doncs tenies una varietat que era, bueno, li podies dir que era més moderna perquè s'havia fet nova, però segueix sent lo de les varietats antigues, no? I abans es feia molt, molt així, no? En plan, llavors, clar, això ha fet que en el món hi hagi molta variabilitat de varietats antigues, no? Vull dir, sense anar més lluny, nosaltres a vegades anem a una fira a Cantàbria i tenen un banc de llavors allà que tenen més de 3.000 varietats diferents de tomata. O sigui, és
0: I és possible que varietats de tomàquet de Cantàbria, per exemple, o d'altres punts de l'estat espanyol, o fins i tot de fora del país o del continent europeu, arrelin també bé a la zona de l'Empordanet? El clima, evidentment, és diferent, sí, però pot ser que s'adapti al final i produeixin tomàquets bons, també.
1: De fet, sí, les tomateres són molt adaptables i, vull dir, no sé, poder les plantaràs i igual trigaràs un parell de temporades a que aquesta varietat estigui al 100%, no? Però vull dir, amb molt poc s'adapten allà on tu les plantes a la climatologia, no? El que passa que ara comença a costar la cosa en tema temperatures, cada vegada és més difícil.
0: O sigui, les altes temperatures afecten molt,
1: molt.
0: Concretament els tomàquets més, les hortalisses o les fruites o les verdures que tenen més aigua, no sé si afecta més la calor. També teniu albergínies, com comentaves abans,
1: sí,
0: també.
1: Sí.
0: Afecta per igual la calor, per exemple, sí, entre tomàquets, sí, i albergínies?
1: Sí, aquest estiu ha sigut difícil el cultiu de tomates i també altres albergínies i de diverses altres coses. O sigui, la calor era tan alta que les flors es moren directament, no? Llavors, pateix, aquella flor pateix i es queda seca, i moltes, quan estan en aquests dies amb tanta calor, moltes flors, les que poden resistir, llavors et fa una tomata deformada i mal feta perquè la flor està tocada, no?, una mica. I bueno, cada vegada és més difícil i bueno, ara la gent comença a sombrejar, a fer una mica com lo de les pomeres, a posar ombres a sobre i d'allò per baixar una mica la temperatura, però clar, amb una horta grossa, com que la inversió és molt, molt grossa i no surt a compte, saps? Haurien de vendre molts anys tomata per poder amortitzar-ho.
0: Clar, perquè parles d'una horta grossa, no sé quines dimensions teniu allà a l'horta de la Mercè.
1: Bueno, tenim dos parts, més o menys tenim dues hectàrees i pico. El que tenim allà a Borpallà, aquí una altra part que tenim a casa allà a Santa Susana per Alta, pues dos i mitja o així, dos hectàrees i mitja més o menys, per fer una mica de tot.
0: I tota aquesta feinada que em comentaves ara, creus que la gent quan compra el tomàquet, en aquest cas de l'Horta de la Mercè, és conscient de tot el que hi ha darrere, de tota aquesta feinada de recuperació, d'anar a buscar la llavor d'una varietat que s'ha perdut, d'esperar fins i tot alguns anys potser que s'adapti aquesta varietat de tomàquet aquí a la terra i al clima de l'Empordanet i de la Mediterrània? És conscient de tot el que hi ha darrere o no?
1: Bueno, alguns sí, no? Vull dir, a veure, nosaltres hem apostat molt perquè la gent vingui a l'hort a buscar la cistella, en vez d'anar-la a repartir, que la vinguin a buscar, perquè la vinguin a buscar a l'hort. Llavors, què passa? Que la gent comença a agafar una mica de contacte amb l'hort i ja veu el que fem i d'allò, i jo crec que hi ha gent que sí que és conscient, però la gran majoria no. O sigui, és una feina bastant... és agradable, no?, però bastant dura, saps? Vull dir, és una feina d'aquestes com la pagesia d'abans, que no pares en tot el dia, que no hi ha mai un final, no?, que... o sigui, quan tu deixes una cosa i no ho fas al moment que toca i vas al cap de 3 dies i el que era mitja hora es converteix en 3 hores, saps? Se't va multiplicant la feina si no aconsegueixes portar les coses al moment, no? És difícil.
0: Comentaves que és difícil tota aquesta feina, també que amb les altes temperatures, que sembla que també els pròxims anys anirà cada cop a més,
1: sí,
0: també és difícil. El futur, no podem ser massa optimistes? O...
1: És molt incert, la veritat. No tenim molt, molt clar si podrem continuar molts anys més amb això. A més, són varietats antigues, més delicades, més d'allò. Vull dir, ara les varietats noves ja s'estan fent una mica adaptades més adaptades a la calor i aquestes coses, tot i que, clar, vull dir, de què ens serveix si estem perdent la qualitat en el menjar, no? Vull dir, no ho sé, és un... estem... o sigui, el ser humà és una mica raro, no? Perquè en vez de millorar el seu menjar i anar millorant les coses, el que fem és carregar-nos a lo bo i anar empitjorant les verdures i tot a coses que no, ni siquiera tenen nutrients, per guanyar més diners. Al final, tot està basat en la pela.
0: tota aquesta feina també de recuperació de les llavors antigues. Comentaves ara que són més sensibles, aquestes varietats,
1: sí,
0: més antigues.
1: Sí, són més sensibles, són més delicades, bueno, produeixen poder un terç del que produeix un híbrid, o sigui, jo per fer el rendiment d'un híbrid tinc que fer 3 tomateres, saps? Llavors, clar, hi ha molta més feina. Tu no cobres 3 vegades al mercat el pes d'aquella tomata, no? Simplement és una mica més car que el que fa un híbrid, però és que hauria de ser almenys 3 vegades, saps? Perquè la feina és com... O sigui, és bastant més grossa entre que s'ha d'arbejar a mà, s'ha de fer tot a mà, vull dir, és difícil.
0: Comentaves abans que sovint us agrada més que la gent vingui a l'horta, sí, en lloc de fer encàrrecs a domicili o fins i tot a mercat. Quan veieu que una persona prova un tomàquet allà davant vostre i diu aquella famosa frase de ostres, que aquest tomàquet fa gust a tomàquet, sí, entenc que us passa sovint.
1: Bueno, és clar que ens agrada molt que ho facin, no? I és com sentir una mica la teva feina reconeguda, no? Vull dir, en aquell moment sents que, hombre, mira, estem reconeguent, saps? Però, bueno, de fet ja hi estem bastant acostumadillos perquè tothom qui ve i prova una tomata allà diu, hola, saps? Clar, molta gent ve a comprar i els prova a casa seu i el dia següent es diu, ui, que bones, no? Però aquest estiu ens hem dedicat a fer una mica de com visites guiades a l'hort. Vale, que els hi fèiem un passeig per l'hort, els explicàvem les varietats i una mica el funcionament de l'hort, després acabàvem allà amb una taula i els hi fèiem una cata de tomata, i era increïble veure les cares de la gent com provaven les tomates, saps? És que això ja només per veure aquestes cares ja val la pena fer l'hort quasi, saps?
0: Sí, realment estan funcionant bé aquestes visites guiades que feu. Venia gent i a gent li agradava, sortia,
1: sí,
0: contenta.
1: Sí, sí, hem tingut bastants grups aquest estiu i tot i que era el primer any, no, que ho fem, i bueno, esperem que no sé, obrir consciències, no, una mica, que la gent vegi, provi i se'n doni compte que el que ens estan donant per menjar no és una bona cosa, saps? És, no sé, com un suro, quasi, moltes coses, saps? No tenen gust a res. Vull dir...
0: Doncs, David, de l'Horta de la Mercè, moltíssimes gràcies per explicar-nos una mica el vostre projecte, també les visions de futur que teniu, el que heu fet durant tots aquests anys, i esperem que siguin no 15 anys més, sinó 30, 45 i 50 anys més de l'Horta de la Mercè. Esperem. Perquè fa molta falta en aquests temps que correm tomàquets, amb això que diu el tòpic, amb gust a tomàquet. Gràcies, David, i fins la propera.
1: A vosaltres moltes gràcies i, com vulgueu, aquí estic.
0: Falten 3 minuts per 2:15.

0: I aquesta hora comencem amb el repàs informatiu, ampliant-vos els titulars que us explicàvem fa una estona aquí al supermatge de Ràdio Capital, en emissió també conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I comencem aquest bloc informatiu explicant-vos que Sant Feliu de Guíxols desenvoluparà un espai de creació cultural a l'edifici de Can Rosselló. El consistori Ganxó ha cedit l'edifici i els terrenys, que són de titularitat municipal, a l'entitat cultural Mascanada 6 per un període de 50 anys. L'espai necessita un procés de rehabilitació per poder-lo adaptar a les necessitats de desenvolupament cultural que va promoure l'entitat. Per això, el projecte de reforma, que tindrà un cost aproximat entre 2,5 i 3 milions d'euros, busca finançament. Maria Alcina, que ens pot explicar més.
1: En aquest espai de creació cultural, tal com apunta el president de Mascanada 6, Marc Calvet, hi trobarem artistes, professionals, estudiants, entitats i ciutadania vinculats a la creació, formació i producció artística.
2: Al final és un gran espai on hi puguin anar artistes, professionals, estudiants, entitats, ciutadania, i vinculat tot amb la creació, la producció artística, la formació, el coworking, residències artístiques, activitats educatives i, al final, una cosa molt important per Sant Feliu, un espai social de trobada, d'intercanvi, i on la gent pugui fer la seva activitat i puguem pensar en aquest nou model econòmic, donar un cop de mà a la ciutat en el que sembla que és aquesta nova orientació de la ciutat cap a la cultura.
1: L'acord de cessió d'aquest espai ja està signat. L'entitat cultural ara està buscant finançament, tant públic com privat, per reformar aquest edifici que compta amb aproximadament uns 1.000 metres quadrats. El tresorer de Mascanada 6, Jordi Casanovas, explica, però, que el projecte de reforma es troba en la fase final de l'avantprojecte i que encara cal acabar de definir el cost final total de la rehabilitació. A part de reformar l'edifici, l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motes, ha apuntat que l'Ajuntament farà un procés d'urbanització de l'entorn. La previsió és que el cost d'adaptar la zona rondi els 2 milions d'euros.
3: Quan en Jordi us parlava d'aquests 2-3 milions d'euros, evidentment l'Ajuntament haurà d'acompanyar amb la urbanització de l'entorn, que pot estar també al voltant dels 2 milions d'euros en quant a la inversió que s'ha de fer en aquest espai. Tot tinguent en compte que aquest espai que veieu de l'aparcament, això és una part que no és municipal, això és d'un privat, i que en el moment que ell vulgui desenvolupar la seva activitat que puc fer aquí, també haurà de fer la seva part d'urbanització en aquell espai.
0: L'edifici del Can Rosselló, tal com apuntaven, compta amb una superfície de gairebé 1.000 metres quadrats.
1: Aquesta superfície es reparteix entre un soterrani, una planta baixa, un primer pis i un altell. Tal com apunta Marc Calvet, el soterrani es destinarà a la producció musical. A la planta baixa s'hi concentrarà la major part de l'activitat, amb un espai de cafeteria i altres espais necessaris per acollir tota aquesta activitat. La intenció és que aquesta zona sigui modulable per acollir des de grans representacions teatrals fins a cursos artístics de més petit format. Al primer pis s'hi conservarà un espai diàfan per a tota l'activitat de dansa i arts escèniques, i en aquest espai també s'inclourà la zona de camerinos, serveis i un despatx de gestió. També es vol crear un espai de residència a la zona de l'Altell per acollir els artistes que necessiten fer estades, intercanvis culturals o simplement passar la nit. Tot i això, els membres de Mascanada 6 encara no donen per tancat el projecte, ja que falta desenvolupar la redacció del projecte definitiu. A més, cal tenir en compte que Can Rosselló és un edifici protegit. Per això es volen mantenir el màxim de detalls i d'estructures originals possibles. De moment, l'entitat ja ha pogut presentar la sol·licitud per una subvenció per finançar la redacció del projecte executiu. L'Ajuntament de Sant Feliu dona la mà a aquest projecte, que compta amb la col·laboració privada de l'entitat Mascanada 6, però el projecte s'emmarca també en el desenvolupament cultural que està experimentant el municipi en els darrers mesos. L'edifici, que ara es vol transformar en aquesta fàbrica de creació cultural, es troba a la Ronda de Ponent, un punt d'entrada al que es vol transformar com el hub cultural amb el Museu Thyssen i el Monestir de les Arts.

0: La Bisbal d'Empordà acollirà del 23 al 25 d'octubre la tercera edició de la Terracota Bienal, una cita dedicada a la ceràmica contemporània que reunirà artistes, ceramistes, arquitectes i professionals del disseny al Terracota Museu. La programació combinarà exposicions, comercialització d'obres, conferències i diverses activitats. A una entrevista en aquest programa, al Supermatí de Ràdio Capital, el cap de l'àrea de promoció i desenvolupament local de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, Daniel Sabater, ha explicat que un dels objectius de la Bienal és vincular la llarga tradició ceramista de la ciutat amb les noves tendències del sector.
1: Un dels dos grans pilars de la Terracota Bienal és el Fòrum de Trobada i Reflexió sobre Ceràmica, que enguany se centrarà en la ceràmica contemporània com a motor de transformació. La programació s'articularà al voltant de tres eixos: la transformació del territori, dels imaginaris i de la matèria. Són declaracions de Daniel Sabater.
2: Quan nosaltres parlem de ceràmica contemporània, sempre al final cadascú té la seva... el seu procés, la seva, no, el procés de creació, no, i la seva línia de treball des d'un punt de vista contemporani, però per tant el que hem de, perquè s'entengui, és una qüestió bàsicament de que són peces úniques. Per tant, no és una qüestió on evidentment la tradició ceramista de la Bisbal doncs permet, no, des d'un punt de vista del sector industrial i fins i tot artesanal.
1: Les sessions es repartiran entre el dissabte 24 i el diumenge 25 d'octubre i comptaran amb experts que presentaran els seus treballs i reflexions. El programa culminarà amb una taula rodona. L'altre gran eix de la Bienal és la Galeria de Ceràmica Contemporània. En aquesta edició s'hi podran veure les propostes de 18 artistes seleccionats entre les 24 candidatures rebudes. Sabater ha explicat que la ceràmica contemporània es diferencia en aquest context pel fet que es tracta principalment de peces úniques amb un discurs intel·lectual darrere del procés de creació. La Bienal vol posar en contacte aquesta producció contemporània amb la tradició ceramista de la Bisbal, una activitat que continua tenint un pes important al municipi i al seu entorn. Més enllà del fòrum i la galeria, la Terracota Bienal també oferirà diverses activitats obertes al públic. Durant el cap de setmana es podran visitar les exposicions permanents i temporals del Terracota Museu, així com participar en visites guiades i altres propostes vinculades a l'esdeveniment.
0: I una exposició itinerant recordarà els 20 anys de l'incendi del Puig Segalà. 6 municipis de l'Empordà commemoraran els 20 anys d'aquest incendi amb una exposició que s'estrenarà dissabte 17 d'octubre, aquest dissabte, a l'església de Garrigoles, i que després transitarà per Albons, Garrigoles, la Tallada d'Empordà, Ventalló, Verges i Viladamat fins al 21 de novembre.
3: L'exposició està impulsada per l'Agrupació de Defensa Forestal del Puig Segalà amb la col·laboració dels ajuntaments dels 6 municipis. L'objectiu és recuperar la memòria de l'incendi del 2006 i explicar les conseqüències del foc sobre el territori. L'incendi es va produir a l'agost del 2006 a la zona de Ventalló i va cremar prop de 1.000 hectàrees. La tramuntana va afavorir una propagació ràpida de les flames cap al Puig Segalà. L'incendi es va estabilitzar i va quedar controlat l'endemà. La mostra recuperarà aquells fets a través de fotografies, documents i testimonis. Els materials permetran recordar l'evolució de l'incendi, les dificultats de l'extinció i els canvis al paisatge. També recolliran les experiències de les persones vinculades al territori. L'exposició vol destacar la importància de la prevenció dels incendis forestals i la feina del voluntariat. L'Agrupació de Defensa Forestal del Puig Segalà es va crear el 2002. Actualment treballa en la vigilància del territori, el manteniment dels accessos forestals i la reducció del risc d'incendi.
0: Cinc residències de gent gran de les comarques gironines, quatre d'elles del Baix Empordà, creen una plataforma sindical per reclamar millores laborals. La iniciativa neix amb l'objectiu de defensar els professionals del sector i contribuir així a millorar l'atenció de les persones residents, Sergi.
3: Els centres impulsors són Palafrugell Gent Gran, la residència municipal Soilo Feliu de la Bisbal d'Empordà, la residència Vilavella de Torroella de Montgrí i la Fundació Guíxols Suris i Sant Feliu Gent Gran de Sant Feliu de Guíxols. També hi participa la residència municipal L'Hospital de Camprodon. La nova plataforma reclama augmentar les plantilles davant la creixent dependència de les persones residents. Segons els representants sindicals, els professionals han d'assumir cada vegada més tasques i consideren necessari disposar de més treballadors per garantir una atenció segura i protegir la salut laboral dels equips. L'organització també denuncia la precarietat de les condicions laborals i salarials del sector de la dependència. Assegura que els sous actuals dificulten la incorporació de nous professionals i afavoreixen la pèrdua de personal amb experiència. Entre les principals reivindicacions hi ha l'aplicació íntegra dels convenis col·lectius, especialment de les taules salarials i les millores pactades. La plataforma sindical de residències de gent gran vol ampliar la iniciativa als prop de 90 centres residencials de les comarques gironines. Els comitès fundadors ja treballen per incorporar altres residències i coordinar les reivindicacions dels seus professionals. Es reclamen polítiques públiques per garantir els drets de les persones grans i unes condicions laborals adequades per als treballadors.
0: Palafrugell celebrarà la tercera edició de la Nit de l'Empresa a l'hotel Alga de Calella. La trobada reunirà empresaris, comerciants i emprenedors del municipi per afavorir les relacions professionals. L'Ajuntament i l'Associació Oxigen lliuraran reconeixements a iniciatives empresarials locals. Marta Castany.
4: Palafrugell celebrarà el dimecres 28 d'octubre la tercera edició de la Nit de l'Empresa a l'hotel Alga de Calella de Palafrugell. La trobada està organitzada per l'Ajuntament i vol reunir empresaris, comerciants, professionals i persones emprenedores del municipi. L'objectiu és facilitar els contactes entre els diferents sectors econòmics i afavorir noves oportunitats de col·laboració. La vetllada també inclourà el lliurament de reconeixements a iniciatives empresarials de Palafrugell. Les distincions aniran a càrrec de l'Ajuntament i de l'Associació Oxigen. La iniciativa vol donar visibilitat a projectes vinculats al desenvolupament econòmic, social i sostenible del municipi. La trobada oferirà un espai per compartir experiències, establir contactes professionals i explorar possibles col·laboracions. L'Ajuntament també vol facilitar la participació de persones amb noves idees de negoci. Les dues primeres edicions van reunir prop d'un centenar de representants dels principals sectors econòmics de Palafrugell. Amb aquesta tercera convocatòria, el consistori dona continuïtat a una iniciativa dedicada a la promoció econòmica i a les relacions entre empreses del municipi. La participació està oberta a qualsevol persona amb una empresa, un comerç o una activitat econòmica a Palafrugell. El sopar tindrà un preu de 35 euros per persona i caldrà formalitzar la inscripció prèviament. Les persones interessades poden apuntar-s'hi a través del formulari d'inscripció habilitat per l'organització.
0: I Palamós celebrarà dissabte la vuitena edició del Mar de Birres al Port Pesquer. L'activitat se celebrarà a l'estenedor de xarxes del port i el programa inclourà gastronomia, concerts i activitats infantils. Marta.
4: Així és, el dissabte 17 d'octubre se celebra la vuitena edició del Mar de Birres, la mostra de cervesa artesanal catalana. L'activitat tindrà lloc a l'estenedor de xarxes del Port Pesquer davant de la platja gran de Palamós. El recinte obrirà a les 11 del matí i mantindrà la programació fins a mitjanit. La jornada reunirà cerveses artesanes elaborades en diferents punts de Catalunya amb l'objectiu de donar a conèixer els productors i els seus processos d'elaboració. La mostra ocuparà una esplanada de més de 2.000 metres quadrats a l'aire lliure, situada entre el Port Pesquer i el barri vell de Palamós. La música en directe serà una de les activitats destacades del programa. La primera actuació començarà al migdia amb Nesta en Trino. A les 7 de la tarda serà el torn de Mr. Freak Ska, mentre que el grup palamosí Litus al Club tancarà la programació musical a partir de les 10 de la nit. La mostra també disposarà d'una zona gastronòmica amb diversos vehicles de restauració, on els visitants podran trobar diferents especialitats culinàries. Els infants tindran un espai propi amb tallers i jocs durant dues franges horàries. Les activitats es faran de 12 a 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre, en una zona habilitada dins del recinte. El Mar de Birres està organitzat per l'associació Les Caòtiques, amb el suport de l'Ajuntament de Palamós. També hi col·laboren l'associació de comerciants FECOTUR, Front al Mar i Ports de la Generalitat. Amb aquesta vuitena edició, la mostra manté la seva presència al calendari d'activitats de Palamós. La iniciativa combina la promoció dels productes artesans catalans amb propostes culturals i gastronòmiques obertes al públic.
0: i Young Beef actuarà el 12 de desembre al Palau de Fires de Girona en un dels seus últims concerts abans d'una aturada indefinida. Aniol Rossell.
5: L'actuació forma part del Festival Literari i està promoguda per Link Produccions. Segons l'organització, serà l'última oportunitat d'adquirir entrades per veure un rap en directe a l'Estat abans de la pausa. El concert de Girona arribarà una setmana abans de The End of El Plug, l'espectacle previst per al 19 de desembre a Madrid. Aquesta actuació al Palacio Vista Alegre ja té totes les entrades exaurides. Amb aquesta cita, l'artista tancarà una etapa més d'una dècada d'activitat musical. Young Beef ha anunciat una aturada indefinida de la seva activitat en directe per dedicar més temps a la creació musical. La decisió no representa una retirada definitiva. El raper vol allunyar-se temporalment de les gires per experimentar i treballar noves cançons. Les entrades per al concert de Girona es posaran a la venda el divendres 16 d'octubre a les 10 del matí. L'organització oferirà un primer contingent a un preu reduït i advertit de la limitació de l'aforament. El comunicat no concreta encara el preu de les localitats. El Festival Ítaca incorpora aquesta actuació a la seva programació de música urbana de Girona. La promotora Link Produccions vol donar continuïtat als concerts de gran format fora de Barcelona. Un dels precedents és l'actuació de Morat celebrada a Girona el maig passat. La proposta busca ampliar l'oferta musical de la ciutat i atreure públic de diferents punts del territori. El Palau de Fires tornarà a acollir una actuació d'un artista vinculat a l'escena urbana estatal. Young Beef, nom artístic de Fernando Gálvez Gómez, és una de les figures vinculades als inicis del trap a l'estat. Originari de Granada, va desenvolupar una part important de la seva trajectòria a Barcelona. Allà va participar en la creació del col·lectiu Pur Gang, juntament amb Khaled, Kairi Kane i el productor Steve Killing. La seva música combina influències del trap, el reggaeton i el flamenc. Després de més de 10 anys d'activitat, el raper deixarà temporalment els escenaris un cop celebrat el concert a Madrid.
0: I Cursà estrena aquest octubre Dansà, una nova mostra de dansa contemporània amb dos espectacles, els dissabtes 17, aquest dissabte, i la setmana que ve, el 24 d'octubre.
5: Les representacions tindran lloc a la sala municipal a les 8 del vespre. La iniciativa de l'Ajuntament vol acostar les arts del moviment a la ciutadania amb propostes dirigides a tots els públics. La primera funció serà dissabte 17 d'octubre amb Virtual Sadness, de la companyia Carla Cisteré. L'espectacle combina dansa contemporània i teatre físic per explorar les emocions, la percepció d'un mateix i la recerca de la felicitat. La peça presenta situacions quotidianes a través del moviment, l'expressió corporal i l'humor. Amb una durada de 40 minuts, proposa una experiència escènica centrada en les relacions entre el cos i les emocions. La programació continuarà dissabte 24 d'octubre amb caiguda lliure amb persones amb vertigen, de la companyia Braga Cadabra. La proposta presenta un duet acrobàtic femení i utilitza les caigudes i els equilibris per parlar de les relacions humanes. Durant els 45 minuts de representació, les dues intèrprets combinen acrobàcies, expressió corporal i situacions absurdes. L'espectacle aborda l'afecte, la fragilitat i les contradiccions presents en les relacions personals, amb l'humor com un dels principals recursos escènics. Amb aquesta primera edició, l'Ajuntament de Cursà incorpora una nova proposta a la programació cultural del municipi. La mostra reunirà dues companyies amb llenguatges diferents, però amb el moviment com a principal eina d'expressió. La iniciativa busca ampliar la presència de les arts escèniques a Cursà i facilitar l'accés del públic a la dansa contemporània. Durant dos dissabtes consecutius, la sala municipal acollirà espectacles que combinen diferents disciplines artístiques. Les entrades costaran 5 euros per espectacle, amb la possibilitat de comprar un abonament per les dues funcions per 8 euros. Les representacions començaran a les 8 del vespre i estan pensades per a tots els públics.
0: Passa un minut de 3 quarts de 9 i aquí al Supermatí toca parlar de cinema. Maria Alzina.
1: I nosaltres, com sempre, abans d'acabar el supermatí dels dijous, hem d'anar a veure quines estrenes de sèries i pel·lícules tenim amb l'Ignasi Arbat. Bon dia, Ignasi.
6: Bon dia, Maria, què tal?
7: Doncs molt bé, allò acabant allò els últims dies d'aquesta setmana per agafar festa del cap de setmana i poder gaudir de totes aquestes estrenes que ens portes sempre. Més a prop de Halloween, més a prop de... Ja sé, molta gent fan de la castanyada, però és que a mi el gènere de terror m'encanta. I aquesta època és la millor.
6: Ve molt de gust. Bé, aquesta setmana no n'hi ha tantes, alguna n'hi ha, però diguéssim, el peix gros arribarà sobretot la setmana vinent. Però bé, alguna proposta de terror també tenim, tot i que si vols comencem per televisió.
7: Va, comencem per televisió amb Vision Quest.
8: Antes de que trabajaras aquí, recuerdo que solías venir con una pelirroja.
9: Entonces yo era una persona distinta.
8: ¿Y ahora qué? ¿Hay alguien esperándote en casa?
9: No, no.
7: Estic pensant allò... Aquesta història no sé si m'acaba de traure gaire en aquest món de Vengadores, de... No sé, és com que no hi he entrat gaire, però la gent és superfan.
6: Home, jo en aquesta sèrie és de les que més ganes li tinc i més sentit també li trobo de que s'estreni. Perquè, o sigui, aquesta sèrie tanca la trilogia de dues sèries anteriors que per mi són de la milloret de Marvel Studios que ha fet per televisió, sobretot la primera, que va ser WandaVision. Va continuar amb Agatha All Along, que no estava gens malament, la veritat que també em va agradar bastant. I ara tanquem amb Vision Quest, que és l'altra pota. Què ha passat amb el personatge de Vision? Què ha passat amb ell? Després el que vam veure a WandaVision, i aleshores veurem com intenta refer la seva vida, recuperar els seus records a través doncs, de les diferents intel·ligències artificials que coneixem de l'univers Marvel. És a dir, tornarem a recuperar Jarvis, a Fryder, a Edith i sobretot a Ultron, que era la màquina amb la qual s'enfrontaven a la segona entrega de Vengadores. A més, un Ultron que pren forma física de l'actor que li posava la veu, James Spader, que també és un actor boníssim. Paul Bettany recuperant el seu paper de la Vision, també. Per tant, un repartiment totalment extraordinari. Darrere la sèrie tenim a Terry Metalas, que és un dels showrunners que ve del món de Star Trek, que va fer la tercera temporada de Star Trek Picard. Meravellosa, meravellosa. I vaja, és a dir, tots els elements d'aquesta sèrie apunten a que s'ha de veure, sobretot si sou fans de WandaVision i Agatha, s'ha d'acabar aquesta història d'alguna manera, en què reprèn algun dels fils argumentals penjats a Agatha. També, que és què ha passat amb l'altre fill que van tenir Wanda i Vision a la sèrie. Què ha passat amb Tommy? Doncs, mentre doncs, vam conèixer un d'ells a Agatha, doncs ara veurem què és o què ha passat amb el personatge de...
7: Doncs crec que li hauré de donar allò un temps i mirar-me totes les sèries perquè és que s'han de recuperar totes. Seria una mica també per fer xup-xup abans de l'estrena d'Endgame, no em sortirà el nom allò...
6: Doomsday, vols dir, sí. El desembre.
7: Sí, exacte.
6: Sí, però poc té a veure. No, ja, aquesta trama... Però... Però vaja, sí, els addictes a Marvel...
7: Sí, fer xup-xup.
6: Amb droga, no? I a més, tinguent en compte que això de les sèries Marvel sembla que es va acabant, que es volen tornar a concentrar bàsicament a fer pel·lícules i que en televisió tindrà molt poca cosa.
7: Doncs llàstima.
6: Per tant, doncs, disfrutem del que
7: hi ha.
6: Quedi per veure i que sigui de qualitat.
7: Exacte. Canviem de tema perquè hem d'anar amb l'estrena de Whale Fall. Sí, ho he dit bé, vull dir...
6: Sí.
7: Va.
10: ¿Sabías que me salvó la vida? Apareció de la nada. Me guió como si fuera mi ángel de la guarda. Seguro que salvó a mucha otra gente. ¿Lo conocías?
11: No.
7: Tu padre era... Diu que no, però sí. Vull dir, la mirada ho diu tot.
6: Ah, clar. Sí. Bé, això estem davant de pel·lícula de balena, no? Diguéssim, seria aquest gènere també dintre del terror. Aquesta seria la proposta de terror d'aquesta setmana. A més, està protagonitzada la pel·lícula per Austin Abrams, que fa 4 dies l'hem vist a Resident Evil fent un paperàs. I juntament amb ell l'acompanyen també dos monstres, com són Josh Brolin i Elizabeth Shue, que és fantàstic en aquest aspecte. I ens parla de la història d'un home que després doncs, de la mort del seu pare doncs, va allà a la costa de Califòrnia, es capbussa buscant les seves restes, i aquesta immersió, en aquesta immersió se l'acaba empassant un catxalot gegant, no? Una bèstia així immensa. Aleshores queda atrapat dins del catxalot, només li queda una hora d'oxigen i haurà d'intentar de fer el que sigui, o sigui, fent servir les tècniques de supervivència que li va ensenyar el seu pare per sortir d'aquest catxalot. És una pel·li molt original, divertida.
7: Sí, és el que t'anava a dir.
6: Un d'aquests survival... Sí. Però, aquesta serà de les fortes d'aquest Halloween.
7: Però survival molt heavy, perquè, o sigui...
6: Sí, clar.
7: Té una mica caire Pinocho, no? Però...
6: Una mica, sí.
7: Però, ostres, les imatges i... O sigui, tal i com estan tractades les imatges... crec que et pots endinsar molt en la història. Com a mínim en el tràiler, ostres, fan una mica de basarda.
6: Bona pel·li, molt recomanable.
7: Va. I ara anem amb una que és Street Fighter.
6: Sí.
11: Hermano, te fallé. En mi interior crecía la oscuridad.
12: ¿Cómo eres mi hermano? Úsalo. ¿A qué estás esperando?
11: Perdóname.
7: Amb Noah Centineo, ara veig.
6: Sí, d'aquests catxes.
7: Sí, home, ja una pel·li de cops demana catxes. No?
6: No sé si havia jugat tu mai a l'Street Fighter. És un d'aquells videojocs. Jo hi havia jugat molt jovenet a les màquines aquestes, diguéssim, recreatives, no? Que existien quan encara doncs, era difícil tenir una consola a casa, i llavors quan van arribar les consoles dels videojocs també més populars, no? I aquestes batalles, aquests duels de Street Fighter, doncs va haver-hi fins i tot una adaptació cinematogràfica, no sé si te recordes, crec que en els anys... Sí, no era molt bona, zero, vull dir, no valia la pena.
7: Ara ho han tornat a intentar.
6: Exacte, ara ho intenten, però sent més fidels al que és el videojoc, no? És a dir, no anem a inventar-nos una història que... No. Anem a agafar, doncs, els dos antics amics, en Ryu i en Ken, que són dos personatges molt icònics que tothom coneix del videojoc, i comencem, doncs, a enfrontar-los amb els seus fantasmes del passat, no? I aquesta pel·lícula és bàsicament això, amb un repartiment també important. Tenim a Jason Momoa, també... David Dalmachian, 50 Cent, no, Centineo, com has dit, és un dels protagonistes, Andrew Koji. Aleshores, això serà una festa. Sobretot pels fans del videojoc.
7: També ve de gust, una festa de tant en tant.
6: Sí. No. Aquesta també li tinc ganes, d'aquest aire també, doncs, d'anys 90, no?
7: Sí, és molt...
6: O 80, sí.
7: Sí, no, totalment.
6: Aquesta estètica... És una estètica molt de videojoc, poc realista en aquest sentit.
7: A mi m'encanta, vull dir, és l'estètica de l'època on vaig néixer jo, per tant, em fa gràcia de tant en tant recuperar-ho, o sigui, aquest sentiment nostàlgic també s'ha de recuperar.
6: Bueno, aquesta pel·li és nostàlgia pura.
7: Ara, una proposta allò totalment diferent, perquè no té res a veure. Vull dir, ara parlem de Kakeru.
13: Kakeru-kun, wazato mochibatto.
14: Kakeru! Kakeru!
7: Solo. Vull dir, és allò, fa una mica de llestimeta, no?
6: Sí, és una pel·li trista, però també, sí, sobretot trista. És futurista, perquè ens parla de la història d'una mare que no ha pogut superar la mort del seu fill, i aleshores el que pren una decisió una mica, doncs, a contracor del pare, però ho acaben fent tots dos, d'acollir a un robot humanoide que és clavat al seu fill. Aleshores, hi ha una empresa que ha construït aquest robot a través de vídeos, imatges, fotografies, etc, que té la família, intentant recrear el comportament del seu fill de tal manera que sigui com si el seu fill hagués tornat a la vida, no? I ja us podeu imaginar el xoc que això suposarà. Primer, aquesta difícil adaptació, més aviat pel pare, sobretot, sí, no? Tot i que la mare, doncs, a vegades a tenir sentiments estranys, i un nen que veus que és, però que no acaba de ser el nen. No us penseu aquí, o sigui, no és una pel·li de terror, de que el robot comença a matar... No, és un nen, la mar de normal. L'únic que veureu com que el nen va desenvolupant també la seva pròpia personalitat i el fet de l'acceptació de que ell no és aquell nen que va morir, sinó que és una altra cosa i que és una entitat robòtica. No? Aleshores, anirà assumint aquesta identitat. I és una pel·lícula bastant introspectiva en aquest aspecte.
7: Ostres.
6: La dirigeix Koreeda, pel·lícula japonesa, i que parla sobre això, dol, culpa, identitat, no? I la tecnologia, fins a quins límits doncs, hem de portar. Mm-hmm. Molt bona pel·li, a mi em va agradar, molt interessant.
7: Moltes ganes de veure-la, també. I l'última estrena que tenim avui sí. És aquesta de La Invitación.
14: ¡Hola! ¡Hola, pasad!
15: Me alegro de verte.
14: Hola. ¡Qué bien que hayáis venido!
16: ¿Tenemos visita?
7: ¿Y si ponemos... Uf, el drama, ¿eh? O sigui, això de tenir convidats a casa...
6: Sí, sí, fatal. Bueno, a veure, jo t'he de dir que aquesta pel·li no m'ha agradat. Ja ho dic d'entrada, eh? És una adaptació d'una obra de teatre catalana, del Cesc Gai, que era Els veïns de dalt, que em sembla que algun altre país també l'ha portat al cinema, i ara arriba aquesta versió americana que la dirigeix i protagonitza Olivia Wilde i també s'envolta amb Sergio Rogent, Penélope Cruz i Edward Norton. Mm-hmm. A mi potser un dels principals problemes que els actors no m'acaben de funcionar. No, no entre Penélope Cruz no m'agrada gaire, amb Edward Norton crec que tampoc hi hagi massa bona química, i el Sergio Rogent en aquest paper no li acabo de trobar. Però tot i així és una pel·li que tampoc, o sigui, bueno, no m'ha acabat de funcionar tot al final, i és molt teatral. O sigui, no són d'aquestes, és que adaptacions d'una obra de teatre al cinema, que és que passa tot en una habitació, en un pis, i tot són diàlegs, i a vegades és molt poc cinematogràfic en aquest aspecte, i també em va avorrir una mica. Ja te la veus a venir,
7: doncs...
6: el que passa allà, no? Aquest matrimoni en crisi, que invita els veïns que s'acaben de mudar dalt, i bueno...
7: I comencen a sortir cosetes. Seria...
6: Exacte.
7: Sí. Bueno, doncs aquesta potser per un dia allò que vagis a fer una becaina, doncs ja la posarem.
6: Bueno, si heu vist l'obra de teatre i la voleu comparar, a veure
7: ja
6: què
7: està.
6: És...
7: Ja està.
6: Poca cosa més.
7: Exacte. Ignasi, moltes gràcies i ens tornem a retrobar, com sempre, la setmana que ve.
6: Vinga.
7: Que vagi molt bé.
6: Una forta abraçada. Adéu-siau.

0: Arribem ja al final d'aquest supermatí de dijous 15 d'octubre del 2026, un supermatí en el qual us hem explicat, entre altres qüestions, que Sant Feliu de Guíxols desenvoluparà un espai de creació cultural a l'edifici de Can Rosselló, o que una exposició itinerant recordarà els 20 anys de l'incendi de Puigsegalà, i també que 5 residències de gent gran de les comarques gironines, 4 d'elles del Baix Empordà, creen una plataforma sindical per reclamar millores laborals. Nosaltres ho deixarem aquí, tornarem com sempre demà a la Fuig per explicar-vos el que passa aquí a casa nostra, al Baix Empordà, al supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà, ara més lluny per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Fins demà.
1: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
3: Policia Nacional, apagamos música, encendemos luces.
4: El Castillo, la nova sèrie original de Movistar Plus, amb Raúl Arévalo, Omar Ayuso i Valentina Vidal. Dels guionistes d'Antidisturbios, ja disponible per 4,99 euros al mes amb el pla lliure de Movistar Plus.
5: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona donem forma a les teves idees.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
7: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
8: Aquest diumenge a 6:45 de la tarda, Girona-Andorra.
7: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport de Distribució de Gasoils Corsà.
2: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés. Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés.

0: A casa, al cotxe, a la feina. Ràdio Capital.
1: Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim amb una de les veus mimades de la ràdio. Parlem de Somber, des que el vam descobrir que no ens el podem treure del cap. My body is not ready.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments... 25 anys explicant el que passa al nostre costat.

0: realitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
1: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
5: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
6: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
7: Ei, tu!
8: Sí, tu!
7: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
8: Boi!
7: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
9: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
10: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
11: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant en els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.
14: La ràdio de l'Empordà. Capital.
15: Unim Harry's House, el treball de Harry Styles. Allà trobem aquesta cançó. Boníssima, es diu Late Night Talking.

És un dels grans clàssics de la formació Roxette, el Fading Like a Flower. Rara Galantis li dona el seu toc electrònic en aquesta versió que han presentat i que sona així de bé.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: Aquests primers compassos d'aquesta cançó segur que et recorden aquell Somebody That I Used To Know de Gotye i Kimbra. Doncs bé, la base d'aquella cançó, que ni de bon tros era de Gotye i Kimbra, és un plagi que va fer d'un èxit dels 60, l'ha agafat Dochi per presentar això que es diu Anxiety, que és tot un èxit mundial.

0: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
1: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat. La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 16 d'octubre al 28 de novembre, descobreix com ha canviat Palamós i Sant Joan durant els últims 25 anys a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.

0: sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Una veu que t'atraparà és la d'Alex Warren. L'escoltem a Capital amb Ordinary.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 16 d'octubre al 28 de novembre, descobreix com ha canviat Palamós i Sant Joan durant els últims 25 anys a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
2: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
3: Rebut. I en Banyeta?
2: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
3: On van?
1: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
4: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls.

0: l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
1: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
2: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
3: I amb la ràdio, també.
2: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
3: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
2: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
4: La millor música del món.
3: La millor música del món.
4: A Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
4: Amb Marc Clapés.

0: t'encantarà fardar de ràdio.
1: Ràdio Capital.
2: Va, seguim a la ràdio de l'Empordà amb el so de DJ Gouja, que debuta a Capital al costat de Jason Derulo i de Melody. Tots plegats presenten aquest Michiko.

0: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Menòmena. Maxil·lo Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·lo Estètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·lo Estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·lo Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·lo Estètic. Treballem pel teu somriure.
6: Fenòmena.
7: Maxil·lo Estètic.
8: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
9: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
10: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
9: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
10: Però què passa aquí?
11: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
10: Així no hi ha qui les faci caure.
11: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
12: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys a Calapruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.

Va, seguim aquí a la Ràdio de l'Empordà obrint el debut de Somber, un disc on hi trobàvem, per exemple, Back to Friends o també Andrés, i ara també ens proposa aquesta que es diu 12 to 12, Sona Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dijous. La inflació interanual ha superat el 5% a les comarques gironines per primera vegada en 3 anys. L'encariment de la llum i dels carburants hi té un paper clau. El paquet format per l'electricitat, el gas i els combustibles s'ha enfilat fins al 19,4% en un any. Això ha pressionat a l'alça els preus a la zona. Sant Feliu de Guíxols ha cedit uns terrenys a la Generalitat per aixecar-hi prop de 90 habitatges de lloguer assequible. Els solars formen part de l'antiga fàbrica Trashler. La Generalitat gestionarà el concurs per adjudicar les obres. L'Ajuntament calcula que els pisos estaran enllestits entre el 2028 i el 2029. L'aeroport de Girona suma 6 mesos seguits de descens en el nombre de passatgers. Durant l'últim mes hi han passat prop de 265.000 persones. És un 11% menys que fa un any. Una delegació empresarial del Marroc ha visitat el port de Palamós per conèixer les instal·lacions i l'activitat de creuers. La Cambra de Comerç de Palamós ha organitzat diverses trobades per mostrar la realitat econòmica local. La visita també ha servit per enfortir les relacions institucionals i empresarials entre els dos territoris mediterranis. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dijous. Boirina a l'Empordà i la costa, amb cel molt tapat i visibilitat reduïda al matí. Les temperatures es mouran entre els 12 i els 15 graus, amb màximes d'entre 22 i 24. El vent serà fluix. Demà i els pròxims dies, boires i ambient suau. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
0: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com. 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 16 d'octubre al 28 de novembre, descobreix com ha canviat Palamós i Sant Joan durant els últims 25 anys, a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
0: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
3: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
0: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
3: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
0: Escola de Fotografia ERAM. Vols donar una nova llum a casa teva? A Comerç Il·luminació trobaràs llums per tots els estils. Funcionals, decoratives i pensades per crear l'ambient perfecte a cada espai. Descobreix Comerç Il·luminació i deixa't assessorar. Funcionals, decoratives i pensades per crear l'ambient

0: més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El rei de la rajola. Més varietat. Més estoc. Millor preu.
1: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
2: I amb la ràdio, també.
1: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
2: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
1: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
3: La millor música del món.
2: La música del món.
3: A Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
3: Amb Marc Clapés.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i n'escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona Capital.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Policia Nacional, apagamos música, encendemos luces.
2: El Castillo, la nova sèrie original de Movistar Plus, amb Raúl Arévalo, Omar Ayuso i Valentina Vidal. Dels guionistes d'Antidisturbios, ja disponible per 4,99 euros al mes amb el pla lliure de Movistar Plus.
3: Hi ha un moment
4: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
3: Perquè saps que no ho entendràs.
4: Perquè et canses d'esperar.
3: I de no saber exactament
4: què estàs pagant.
5: I si fos fàcil?
3: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
4: Sense sorpreses.
3: Parles amb persones i saps en tot moment
4: què tens contractat.
3: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
5: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
6: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
8: Ei, tu!
9: Sí, tu!
8: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música.
9: Boy.
8: Reserva al 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró.
9: Ens veiem a la pista.
10: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
11: Aquest diumenge a 6:45 de la tarda, Girona-Andorra.
10: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
13: més econòmic del que et penses
12: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
14: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'Empordà.

I escoltem de fons a Dua Lipa, una artista mimada aquí a Ràdio Capital. Ens encanten les seves cançons i en aquesta ocasió s'ajunta de Kevin Parker, el líder dels Tame Impala, que dona un aire psicodèlic en aquesta producció que s'anomena Houdini.

Primeres notes que segurament et sonaran. És un tema original de The Buck Riders, el Shooting Stars. El Troy Sivan ha agafat el sampler d'aquesta cançó i l'ha transformat en aquesta que es diu Get Me Started i que sona Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials. Com el Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents.

0: també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
1: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena, la teva millor versió comença avui.
2: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
3: La millor música del món.
4: La millor música del món.
3: A Ràdio Capital.
4: Ràdio Capital.
3: Amb Marc Clapés.
5: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: sona bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà. 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.
1: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
4: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
5: Manamana.
6: Maxil Estètic.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxiloestètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
7: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
4: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.

0: Et fa sentir feliç? Clar. Escolta Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona capital aquest Self-Aware.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
1: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 16 d'octubre al 28 de novembre, descobreix com ha canviat Palamós i Sant Joan durant els últims 25 anys a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut... Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat.

0: tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
4: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
3: I el manteniment?
4: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
5: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
6: La ràdio de l'Empordà.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta. Ràdio

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Policía Nacional, apagamos música, encendemos luces.
5: El Castillo, la nova sèrie original de Movistar Plus, amb Raúl Arévalo, Omar Ayuso i Valentina Vidal. Dels guionistes d'Antidisturbios, ja disponible per 4,99 euros al mes amb el pla lliure de Movistar Plus.
6: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
5: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de... I ara descobreix les grans novetats de La Toscana.

0: paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: En 25 anys han canviat moltes coses.
3: Han canviat pobles.
2: Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
3: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons
2: i s'ha construït un paisatge musical propi.
3: I ara
2: volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
4: Vols donar una nova llum a casa teva? A Comerç Il·luminació trobaràs llums per tots els estils. Funcionals, decoratives i pensades per crear l'ambient perfecte a cada espai. Descobreix Comerç Il·luminació i deixa't assessorar. Som a l'Avinguda Sant Narcís, número 144 de Girona. Comerç Il·luminació. Dona una nova llum a casa teva. llumgirona.cat.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
7: Ei, tu!
8: Sí, tu!
7: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música.
8: Boi!
7: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
9: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
10: Amb Marc Clapés.
9: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
10: La primera llista.
11: Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.
13: De cap a cap, amb Joan Bosch.
14: Què tal, amics? Bona tarda. En un tres i no res, ja ens hem posat al bell mig del mes d'octubre. La setmana que ve ja comencen les fires de Sant Narcís. D'aquí 4 dies ja serem a Nadal. Per cert, ho podríem celebrar en una discoteca, no?
15: The jam, pump it up while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.
14: Sabíeu que 7 discoteques gironines es troben entre les 100 millors del món? 7! 7, eh? Girona, que sempre havia exportat xuxos, ara exporta gent que balla fins que surt el sol. Bé, alguns fins que els surt el sol i d'altres fins que els surt una hèrnia. Però les discoteques han canviat i canviat molt.
16: Me,
14: Abans hi anaves a lligar, a ballar o a fer veure que t'ho passaves bé amb una música que no senties perquè tenies els tímpans ocupats pel bombo. Ara els joves potser prefereixen altres plans. Concerts, festivals, afters, quedar-se a casa mirant TikTok, que també és un after, però sense pagar per una copa que et costa a la disco 12 euros.
8: ...972-313-702.
14: I nosaltres, a quina discoteca anàvem quan érem joves? I sobretot, quan fa que no en trepitgem una? 10 anys? 20 anys? Ens atreviríem a entrar-hi avui o ens posarien una pulsera de visitant de l'Imserso? Perquè una cosa és ser entre els 100 millors del món i una altra és que tu siguis entre els 100 més aptes per aguantar-hi fins a les 6 del matí. A banda de les discoteques, avui Quim Casellas ens parlarà de la temporada de bolets que ja ha començat i avui ens en prepararà uns quants, diverses maneres de cuinar bolets. L'escriptor anglo-català Matthew Tree ens portarà el seu comentari setmanal i començarem amb bon humor, amb les collonades que ha trobat a la xarxa en Coll, en Joan Coll. Comencem!
11: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Què tal, Joan Coll?
1: Què tal, Joan Bosch?
0: Molt bé, dijous ja, això ho tenim encarrilat.
1: Setmana curta, no? Aquesta,
0: sí,
1: també.
0: Sí, home, sí. Si totes les setmanes fossin com aquesta...
1: No, aniria bé el món, eh?
0: Home, tu! Que passa que els empresaris 4 dies treballant només 4 dies em sembla que no els sortiria,
1: sí,
0: com deia.
1: Sí, aquest de la patronal, si ens escolten, crec, sí, que no estarà massa d'acord.
0: Tot i que s'han fet estudis i altres països que la productivitat no disminueix treballant un dia menys, eh?
1: És que no és el mateix treballar que fer hores.
0: Clar. Jo no faria res fer més hores entre setmana i tenir el divendres festa, o sigui que...
1: Ja proposarem, a Miquel,
0: sí?
1: Va.
0: Sí? Doncs va. Mentre es proposem, comencem. Saps què diria, Miquel, no?
1: Què diria?
0: Que és una collonada, eh? Home, clar, és una collonada.

0: No em vingueu amb collonades, no em vingueu amb collonades. Va, què has trobat aquesta setmana de collonades?
1: A veure, una mica de tot. Aquestes setmanes costa fer una mica de monogràfic perquè és que hi ha de tot i t'ho he de portar tot. El que veig, el que trobo, el que em passen, el que recullo, una mica de tot.
0: El que et passen, què vols dir? Que et passen pel...
1: Per Instagram.
0: Ah, val.
1: Què
0: anaves a dir? No. Que em passa pel... Havia entès que em passa pel de Llonsis.
1: No, que m'envien.
0: Ah, vale.
1: Que me manden en castellà.
0: Vale.
1: A veure, comencem. Hi ha gent que li agrada descobrir noves cultures, que li agrada molt viatjar, sí. Que li agrada... A més, quan viatja també vol integrar-se amb la gent d'allà i sí, les tradicions d'allà.
0: Sí.
1: Em sembla molt bé, això, dit en principi. Però sovint també pots trobar en situacions... un pèl incòmodes. Clar, no coneixes tampoc el que s'hi fa, com la d'aquest noi, mentre vivia temporalment al Canadà. Escolta.
2: Yo vivía en Canadá. Yo vivía con una familia allí. A mí me invitaron a una cena con los tíos, la familia y tal. Y me dijeron, es el cumpleaños de la abuela. Llegó una señora, ella muy bien puesta, muy bien peinada, muy moderna y tal, y dijeron, vamos a hacer una dinámica. La dinámica era... escribir en un papel el primer pensamiento que te viniese a la cabeza de esa señora, de la abuela. Y yo escribí en el papel.
3: ¿Qué escribiste?
2: Ahora lo cuento. Y entonces yo veo un sitio vacío. Pregunto a un muchacho que había allí. Oye, ¿y este sitio para quién es? Y me dice, para la abuela. Y yo digo, ¿cómo que para la abuela?
3: ¿Y sí, dónde estaba la abuela?
2: Pues yo pensé que la abuela estaba ya sentada. Y de repente sacan una urna con unas cenizas y la sientan al lado de mí. Y empiezan a leer los papeles. Y empiezan a contar anécdotas de la abuela. Lo que había escrito. Eres una persona muy moderna y muy estilosa. Se quedaron todos tiesos.
0: Mare meva.
1: Quin merder.
0: Ostres.
1: En quin merder es posa aquest pobre noi.
0: Mare meva. Però és clar, l'altre, la periodista tenia pressa.
1: No, sí, és que primer deixa'm posar-te en context.
0: Ostres.
1: Imagina que et passa això a un altre país, amb una senyora que reconeixes ara, tothom allà, segurament gent plorant.
0: Eres muy moderna i muy, què? Muy...
1: estilosa.
0: Estilosa, ai, sí, que bien.
1: Una urna molt estilosa.
0: Sí, molt. Tan fatal.
1: A veure, sempre m'agrada portar-te algun tall que ens recordi que l'estupidesa humana és infinita.
0: Sí, sí.
1: També, a vegades, no és que la gent sigui tan curta com sembla, que també, sinó que simplement no sap escoltar, o no escolta, no presta atenció.
0: L'art de saber escoltar.
1: Exactament. Escolta.
4: Si tengo un cubo con 2 litros de agua y un cubo con 7 litros de agua, ¿cuántos cubos tengo?
5: Un cubo con 2 litros y otro cubo con 16.
4: Muy bien.
6: Somos profesoras, perdona.
4: ¿De qué eres profesora?
6: De infantil.
4: Si tengo un cubo con 2 litros de agua y un cubo con 7 litros de agua, ¿cuántos cubos tengo?
6: 10.
4: Muy bien, vaya seño. Si tengo un cubo con 2 litros de agua y un cubo con 7 litros de agua, ¿cuántos cubos tengo?
5: 7.
4: Si tengo un cubo con 2 litros de agua y un cubo con 7 litros de agua, ¿cuántos cubos tengo?
7: 7.
4: Joder, increíble, hermano. Ahí está el orgullo de España, sí señor.
0: Mare meva!
1: És increïble.
0: Quina incultura!
1: Però és que a més, crec que no n'hi ha cap, per molt que la gent tingui litres en lloc de cubells, cubos, crec que no n'hi ha cap que diu la resposta correcta.
0: No, ni la professora.
1: És que al final ja puc entendre que s'equivoquin i que vulguin sumar 7 més 2, perquè 7 més 2 són 9. Però és que a més diu cubos. Cubos són 2. No, és una cosa...
0: horrorós.
1: A veure, el tall que porto ara, hi havia aquí dues mestres, sí. Doncs va d'una mestra, concretament el germà d'una mestra d'escola, que explica que aquesta va anar a fer una substitució a una escola per baixa mèdica de la professora titular.
0: Sí.
1: I l'últim dia que va treballar en aquesta escola, allò que els alumnes li van fer com una pancarta amb missatges escrits per ells mateixos dient que els havia agradat molt estar amb ella i tot això. Doncs escolta el missatge d'un alumne concretament.
8: Mi hermana estaba cubriendo una sustitución en un colegio y le han hecho una pancarta como ¡ay, te vamos a echar de menos! Me encuentro con uno de los mejores mensajes. Gracias, mi sana. No queremos que te vayas. Ojalá puedas venir a la excursión y también venir a saludarnos alguna vez. Espero que a doña Belén le atropelle un camión y vuelvas tú. Un beso.
0: Quina mala llet. Els nens sempre diuen la veritat,
1: Els nens i els borratxos, no?
0: Sí, però els nens és que no tenen pèls a la llengua.
1: I també, segons quines persones ja d'edat avançada, tampoc tenen pèls a la llengua, Aquestes també diuen la veritat sempre.
0: Sí.
1: Doncs mira, em va molt bé lligar això perquè...
9: Siempre en el bolso hay un preservativo. Por si...
1: Aquesta senyora que ja em posaves ara és de, evidentment, First Dates, com no pot ser d'una altra manera. Ja em perdonaràs, però és que si hi ha cada perla que és que no puc deixar-ho passar.
0: Molt bé.
1: Escolta, aquesta senyora que ja sentíem ara, és d'una certa edat ella, però més optimista que ningú.
0: Més optimista en quin sentit?
1: Ya verás.
0: A ver, ¿qué pasa? ¿Qué?
9: Siempre en el bolso llevo un preservativo, por si acaso cae, pero que no te creas que cae.
0: Però que què?
1: No te creas que caen.
0: Home, clar.
1: O sigui, és optimista, però a la vegada pessimista, eh, pobra dona.
0: Clar, a veure, ella es pensa que portant el preservatiu al bolso pot ser que sigui com... Saps aquests amuletos que de la bona sort, eh? Sí,
1: una pota de conill.
0: Una pota de conill. Bueno, en aquest cas ella era conill, no. Busca un equivalent al contrari del conill. Quin seria? El presenglar.
1: Mare de Déu. Mare de Déu. El presenglar, eh?
0: Perdó.
1: No, és l'animal que t'ha vingut primer al cap, no?
0: Sí,
1: el presenglar.
0: Sí, sí, bueno, és igual.
1: No, d'acord, ja està. No, res, res.
0: No, la banya aquella. Que...
1: Sí, sí, aquí els ullals també, sí, sí. Mare de Déu, com estem avui. A veure, per acabar... Una ronda de acudits ràpids.
0: Ah, sí? Vale.
1: Aquest còmic que es diu Arjona, ell, ja l'hem portat aquí a vegades.
0: Sí.
1: I sempre ens fa gràcia. Sí, mira, sí. Escolta'l.
0: A veure.
3: Ojo por ojo, y dice, 24. Dice, Mari, ¿dónde va con esos leggings todo apretado? Dice, a gimnasio. Dice, uf, qué coñazo. Dice, no, hombre, que hace deporte. Dice, no me has entendido. Dice, tío, ¿y estas fotos tan borrosas? Dice, nada, movidas mías.
1: Aquest ens fa gràcia,
0: oh,
1: tu, escolta.
0: Sí, sí.
1: Tio, però són com nens petits, també, eh?
0: Tant,
1: que ens fa gràcia tot.
0: Sí. Tot. Apa, passi-ho bé, eh?
1: Agenda 4.
0: Ai, avui estic fatal. Va, adéu.

3 minuts i arribem a 4:45 de la tarda, Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Us vull parlar de Ràdio Capital perquè el dia de la castanyada, aquest divendres dia 31 d'octubre, ja falten pocs dies, farem una gran festassa. Podríem dir-li que serà com una espècie de tardeo a les 7 de la tarda. Serà fosc? No, el dia 20... El dia 3, sí, i tant! Si haurem canviat l'hora... El dia 25 canvien l'hora, per tant, el dia 31, negra nit, us imagineu, la plaça del Castell de Pere Tallada, la gran festa dels 25 anys de Ràdio Capital, amb els millors músics que han marcat tota aquesta trajectòria, tots aquests anys a la comarca del Baix Empordà. Per exemple, vindrà Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la copla, la principal... No, no, bé, no és principal, però és jove, és la copla bisbal jove. La Chloe Riembau i en Joan Rubau. Què heu de fer si voleu venir? Perquè hi ha... Vaja, la capacitat de la plaça del Castell és limitada. Hi ha molta gent, eh? Us aconsello que... entreu ràpidament a la pàgina web de radiocapital.cat, veureu un banner i allà cliqueu si voleu venir o no. Recordeu, és el dia 31, nit de la castanyada, tarda vespre, 7 de la tarda, 25 anys de paisatge musical empordanès.

0: Era el tema de Paul Young a 2:15 i
1: de cap
0: minuts.
1: A cap, el radio show de les tardes de la ràdio.
0: Exacte, que portem una tarda que d'allò. Per cert, després de la publicitat, qui arribarà a aquesta cançó de Starship? Si la voleu escoltar sencera, res, 3 minuts mal comptats i sant tornem-hi.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Mana, mana. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure. Fenòmena.
5: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
6: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
7: Rebut. I en Banyeta?
6: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
7: On van?
5: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
8: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
9: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
8: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
9: Però què passa aquí?
10: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
9: Així no hi ha qui les faci caure.
10: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
11: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
12: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
13: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
14: I amb la ràdio, també.
13: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
14: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
13: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 3 quarts de 5 de la tarda, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Ha nascut Devora Pomes. Si ho heu sentit bé, Devora Pomes. Un projecte educatiu per fomentar el consum de la poma entre els infants. El projecte utilitza el joc i l'experimentació per donar a conèixer les 4 varietats de poma de Girona. Els centres participants rebran fruita perquè els alumnes puguin tastar-la i descobrir-ne les seves característiques. Devora Pomes és una nova campanya educativa que vol apropar la poma als infants i fomentar els hàbits d'alimentació saludable des de les escoles i les famílies. Una de les impulsores d'aquest projecte és l'Anna Sardà, a la qual saludem ara mateix. Hola, Anna, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Som en terra de pomes i tu a un bon dia se't va il·luminar el cervell i vas dir, escolta, com podem fer arribar al món de la poma gironina en aquest territori tan beneït per la mà de Déu i que surten aquestes pomes tan, tan bones, com el podem apropar a l'escola? Com neix això, Anna?
1: Doncs mira, neix, deu fer un parell d'anys, nosaltres amb els companys de Poma de Girona, hi ha alguns anys doncs, que anem per diverses parts del món a mirar com cultiven les pomes allà. I així agafem idees i bueno, veiem altres maneres de fer, no? I en un d'aquests viatges, amb la Mar Martín de Girona Fruits, doncs, vam veure que allà donaven molta importància a fer arribar doncs, la fruita a nens i nenes. Fins i tot els hi feien bossetes especials amb uns dibuixos, en fi, que era molt cridaner i tenia molta acceptació, no? Mm. I vam dir, ostres, aquí nosaltres sempre ens hem enfocat molt poder al públic més adult i no s'ha fet mai, no?, una campanya de difusió dels beneficis de menjar poma amb nens. I llavors vam dir, per què no muntem alguna cosa? I vam anar pensant i vam dir, doncs mira, podríem fer que ells fossin els protagonistes, que de fet els nens i nenes doncs, són els protagonistes, són els devora pomes. I que tinguessin ells les ganes de caçar, perquè són les seves preses, alguna de les varietats de la IGP Poma de Girona. I per fer-ho, doncs, volem apropar-los les pomes perquè les coneguin, les tastin i juguin, i d'aquesta manera les descobreixin com una fruita de proximitat, una fruita que a més és saludable i que, per tant, doncs, amb ells els hi pot agradar molt.
0: Com s'hi juga? És a dir, explica'ns quin joc heu creat... perquè experimentin tot el sabor, el tacte i fins i tot la sonoritat de les pomes, perquè cada queixalada de poma en funció de la varietat sona diferent, eh?
1: Sona diferent. De fet, el croc, que en diem, no?, és un dels lemes de la campanya, no? Quan mossegues, quan queixales una poma, se sent un croc, no? I llavors nosaltres en els nens doncs, els diem a veure quin croc senten. Si senten un croc més semblant, per exemple, a un plàtan, com mossegues un plàtan, o quan mossegues una pastanaga, o quan mossegues una branca d'àpid, o un cogombre, i llavors en funció de com ells ho noten, hi ha una puntuació. Nosaltres els hi fem doncs, unes diapositives i els diem, per exemple, el plàtan seria el 0 i la branca d'àpid seria el 10. Doncs del 0 al 10, amb aquests gradients, què et sembla que has notat tu amb aquesta poma, no?
0: Que bo.
1: Sí.
0: Està bé.
1: De fet, ahir vam anar a la primera escola i...
0: On va ser?
1: A Castelló d'Empúries.
0: Home!
1: A Castelló d'Empúries.
0: Com va anar, sí. Com va anar l'experiència? Explica'm.
1: Molt bé. S'ho van passar genial.
0: Sí.
1: I a més van poder experimentar això del so aquest.
0: Sí.
1: I si t'hi fixen bé, doncs noten com es trenca la poma i noten aquest soroll.
0: Quin és el premi? Una poma?
1: A part d'una poma, que en van menjar i moltíssimes i se'n van podent a casa seva, doncs bueno, els hi donem un petit diploma que els convalida com a devora pomes, no? Que això també és important.
0: Sí. La receptivitat, vau anar allà, clar, suposo que els professors ja els havien explicat, escolteu, avui farem una immersió al món de la poma gironina, farem jocs, com s'ho van passar? Sí.
1: Doncs, bueno, jo crec que van disfrutar molt amb la marca, que hi vam ser-hi per fer-hi algunes fotos, alguns vídeos, ajudar les mestres. Doncs vam veure que molts ja coneixien moltes de les varietats, que de vegades et sembla que poder només coneixen el color, però no, sabien el nom. I a més els va agradar fer el joc aquest de tastar, de fer el croc, de notar si li feia pessigolles a la llengua a l'àcid, no? amb la Granny Smith, per exemple, de mirar exactament el color. Van descobrir que la Granny no només era verda, sinó que tenia uns puntets blancs, que això va ser molt xulo perquè no s'hi havien fixat mai, i tots allà mirant la pell, clar, té puntets. I sí, sí. S'ho van passar molt bé.
0: Hi ha un altre aspecte que és molt interessant, Anna, que és que aquesta campanya és, diguem-ne, el punt de partida per parlar també de pagesia, territori, sostenibilitat i producte local, i apropar-lo als infants, no?
1: Sí, correcte. Sí, sí. No és només que coneguin les pomes, que s'enamorin d'aquesta fruita, no?, perquè els agradi menjar-se-la, sinó que també és que sàpiguen que es cultiva al costat de casa seva.
0: Claro.
1: De fet, clar, moltes de les escoles que anirem aquests dies estan al voltant de camps de pomeres. I llavors és important que aquests nens recordin, quan siguin grans, que és bo tenir la fruita al costat de casa, la verdura al costat de casa, que això, primer, doncs, que és més fresca i més bona de consumir, i segon, doncs, que dones una ajuda en els teus veïns pagesos, no?, que és important.
0: Escolta, Anna, si alguna escola en aquests moments ens està escoltant i no sabia d'aquesta iniciativa,
1: sí,
0: i li agradaria que anéssiu a la seva escola a fer tota aquesta experiència, com s'ha de posar en contacte, o diguem-ne que ja teniu tot el planning tancat? Com funciona?
1: No, pot escriure, pot entrar a la pàgina web, que és devorapomes.cat. En aquesta pàgina web hi ha un apartat escoles, i en allà hi ha un formulari d'inscripció. Llavors només ha d'inscriure's, de dir el seu nom, quina escola és, un mail de contacte, això ens arriba a nosaltres i ens hi posem en contacte i els hi adjudiquem, doncs, una data que a tots ens vagi bé.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Anna Sardà, enhorabona per la idea i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé això del Devora Pomes. M'agrada molt el títol, eh? Adeu.
1: Merci.
0: Adeu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la estètic.
1: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la estètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxil·la estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la estètic i demana la teva visita.
1: Maxil·la estètic, treballem pel teu somriure.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la estètic.
5: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Cursà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
10: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
11: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
12: La ràdio de l'Empordà.
13: De cap a cap, amb Joan Bosch.
14: Ja són les 5 de la tarda, 4 minuts. Com passa el temps, Quim? Fa una setmana que no et veia i tu ja tornes aquí,
15: Ja em trobes a faltar, Bona ostres, tarda, ja sóc aquí.
14: Què tal?
15: Molt bé, la veritat que content amb aquest temps. S'acosten cuina bona, cuina de bolatets...
14: Perdó, un moment. Has dit, content amb aquest temps, diu s'acosta... No. S'acosta una dana aquest cap de setmana.
15: Sí o no? Joder, tio, mira que estic aquí amb el solet aquest. He vingut a la bici tot aquí a veure, aquí passejant. Però...
14: Bé, té bé una dana.
15: Sí?
14: Faran malbé els bolets?
15: Hòstia.
14: Sí?
15: Hòstia, jo mira, estem amb el canvi de carta, sempre parlem d'aquest tema, i no hi ha manera perquè surten, si plou una mica, surten quatre bolets entre tramuntana. Ara, potser, massa aigua. I... Però ens en sortirem. És el nostre tocats del bolet, que avui és el nostre capítol.
14: Escolta, vull recuperar la teva època discotequera.
15: Uau, vinga.
14: És que regalo entrades, i a més la pregunta d'avui... fa referència a les discoteques. Tu te'n recordes? No, què va.
15: Com que no?
14: D'un programa dels 80 que es deia La Juventud Baila?
15: Hòstia, no, jo me'n recordo d'un que es deia Fama?
14: Sí.
15: De ballarins, molt semblant, no?
14: Era la mateixa època.
15: Doncs, hòstia, aquesta me'n recordo.
14: Molt bé. Doncs el dia 7 de novembre a l'Auditori de Girona es reproduirà tot l'ambient que hi havia als anys 80 en aquest programa. Hi haurà 14 músics, 6 cantants, 8 ballarines, i tot això presentat per l'Àlex Casanova. O sigui, serà un tardeo durant 2 hores, a 7:45 del vespre.
15: I la gent es pot apuntar?
14: La gent ara mateix, si escolta aquest telèfon, escolteu...
12: 972 313 702.
14: Si m'escriu un missatge dient nom, cognom i sobretot des d'on ens escolteu, podreu participar en el sorteig d'entrades que farem una setmana abans. Ja està.
15: Doncs vinga.
14: I avui preguntem quan fa que no vas a una discoteca.
15: Tinc que contestar també o no?
14: Sí, home, clar.
15: Hòstia, fa que no vaig a una discoteca... Hòstia, doncs anys. Bastants anys. No sé si, hòstia, 10 o 11 anys o així pot ser. I tu?
14: Jo encara més. Fotia conya, deia... Digueu-nos quan fa que no... Que no aneu a una discoteca, i si anem algun dia, em sembla que ens posaran, saps, el culleret de l'incensor,
15: els grans de la dreta.

0: Què us ve de gust? Amb Quim Casellas.
1: Bolets, bolets, bolets, bolets.
2: Bolets, bolets, bolets, tocats del bolet.
1: Sí, sí. Què dius? Anar a buscar bolets o anar a caçar bolets, tu?
2: Hòstia, jo sóc de buscar-los, però sí. és malament, no?
1: No.
2: Si es diu anar a caçar, però fa molta gràcia anar a caçar bolets.
1: Sí, aquí a Girona em sembla que es diu de les dues maneres, eh? Que passa que aquell programa de TV3 era...
2: Caçadors de bolets.
1: Sí, caçadors.
2: És divertit, eh? Jo estic veient ja a Instagram i així, hi ha gent que són, hòstia, que són veritables fenòmens. A mi em costa molt, eh? Però a més, a vegades, com que dubto, només agafo els que estic segur. O sigui, les trompetes... L'ou de Reig em fa a vegades por, perquè n'he trobat molt pocs. Jo no tinc, a veure si la cago i me quedo...
1: Jo no tinc paciència per anar a buscar bolets.
2: Jo soc més d'espàrrec de marge, que és més fàcil.
1: I tant.
2: Però és una època de l'any, a mi m'agrada molt, eh? Que, o sigui, que comença a canviar l'hora, aquest olor de bosc, entrar pel bosc, dic, això em relaxa, l'olor d'humitat de fulla caiguda.
1: Espera després de la dana, ja ho veuràs.
2: És veritat que m'ho havien dit, però, hòstia, saps que no estava al cas. I pensava, mira quina tardor més maca, de moment... i esperem que passi el més suau.
1: No, que no faci mal.

0: I que deixi bé els bolets
1: i que hidrati, que hidrati els boscos, així, no? que tot creixi,
0: sí,
1: però bé, no? Jo volia fer un repàs pels bolets més coneguts, vale? El rovelló i el pinatell, aquests jo crec que són els reis. Jo per exemple et parlo una mica amb visió de restaurant ara, aquests són els que agraden a quasi tothom, perquè vaja, aquests
0: jo més complicats, els altres no m'agrada. I el que m'agrada, però sí o sí, és el rovelló.
1: El rovelló
0: i prou.
1: El pinatell t'agradarà també, el pinatell i el rovelló m'hi costa quasi d'allò. Són ideals aquests per fer a la brasa, saltats amb all julivert, acompanyats amb la botifarra esparracada. Aquest m'encanta. El cep em mirava molt, també. És més intens, molt elegant, aromàtic, és molt, molt bo per confitar. Et sona, és molt gros, molt carnós, el tronc, com molt amable. Un altre que m'agrada molt, i que aquest sí que jo crec que tothom el reconeix, que és el rossinyol. El rossinyol és més perfumadet, com més afruitat, una textura molt, molt agradable, ideal per saltejar, per confitar, per fer algun escabeig. Amb peixos queda molt xulo, perquè també li dona un toc com molt especial.
0: Sí, amb peixos.
1: Amb peixos queda xulo. I el rossinyol de pi, que és més petita, de la mateixa forma com de trompeteta, té la part més de dalt més marró negre i el peu més groc. Aquest a mi m'agrada molt. Mira, seria el cama groc, o en diuen la angula de monte en castellà. Que a vegades em costa amb les traduccions, a vegades a l'hotel amb el restaurant amb les traduccions, ens costa molt. Les llanegues, són aquests ja més gelatinosos, i aquests sí que hi ha gent, és que a mi em fan angúnia quan són més gelatinosos, però són molt ideals per fer a vegades en els guisats, en els estofats, receptes com clàssiques, però que vagin com guisadetes i que quedin com incorporades en el guisat. Jo et volia fer també un repasset per coses que no s'han de fer, vale? Secrets de cuiner per poder cuinar els bolets. Deixar-los amb remull. O sigui, els bolets en principi
0: no s'han de deixar en remull.
1: S'haurien de netejar amb un drapet, amb un paper i amb un pinzell.
0: I assecar-los.
1: I assecar-los, pam, vale? Amb un drap, per anar bé. També és veritat que hi ha una cosa aquí. Quan tenen molta terra o estan molt bruts,
0: clar,
1: a vegades, hòstia, el raspallet, me trenco el queixal i m'acosta. Després jo dic, remullar-los una miqueta, però ha de ser ràpid, netejats amb el pinzellet, amb un drapet, i assecats. O sigui, no deixar-los, els afoto amb remull i me'n vaig a preparar qualsevol cosa. No, això no. Vale? Per saltejar-los, la paella està ben calenta, perquè si els fots amb una paella freda, el bolet és, el 80% és aigua, te comença a sortir aigua i te desapareix el bolet i te queda només el suc. Vale? Aquesta seria una altra. No abusar de l'all. O sigui, l'all hi queda molt bé, l'all i julivert hi queda molt bé, però no passant-se, perquè si no li traiem una miqueta i no respectem el sabor original del bolet. Vale? La mantega. La mantega és una gran aliada al bolet.
0: Sí?
1: La mantega, sí. Aquí faríem una targeta verda.
0: Ostres, veus? Sembla que em diries que no lliga la mantega.
1: Tinc veu d'anar estapat, no? No. Però una mica...
2: Tens veu? Ets el senyor bolet.
1: Ara m'estava escoltant i igual, diu, me quedo aquí una miqueta. La mantega és molt, molt bona aliada als bolets, especialment amb els ceps, amb uns rossinyols, per mantecar un risotto fet amb bolets, vale? I donaria molt bona fer una mantega també de bolets de trompeta a la mort, per exemple. Que no tenim bolets perquè qualsevol cosa, i tenim aquests bolets secs, vale, els hem d'hidratar. Hidratar és només agafar els bolets, vale, posar-los amb aigua, amb una aigua tèbia, i els anem deixant que s'estovin. Aquests bolets són ideals molts de cops per posar amb aquest risotto que parlàvem, que no m'agradi risotto, amb un arròs cremós, per exemple, amb un guisadet, i aquesta aigua no la tirem. Aquesta aigua és molt bona, molt intensa, eh? Penseu que quan deshidratem agafa com molta intensitat.
0: És forta.
1: Després el que fem és afegir aquesta aigua en el guisadet, vale? En aquest estofat, doncs, que agafi notes una miqueta de bolet. Curiositats dels bolets. Els bolets no són plantes ni animals.
0: Ara semblava que tornava a l'escola. El professor Casellas.
1: Són...
0: Sí.
1: No m'interrompis. Sí.
0: No, home, no. És que la manera que...
1: Que m'ha fet, que m'ha sortit
0: molt bé.
1: Són fongs, vale?
0: Sí, molt bé.
1: I el bolet és només la part visible, per això molts cops diuen que hem d'anar a buscar bolets i a vegades no arrencar-los, sinó que tallar-los una miqueta per deixar el miceli, que seria l'arrel, enganxada. Tu saps per què els cistells dels boletaires tenen que tenir... No pots anar a buscar o a caçar bolets amb una bossa de súper. Has d'anar amb un cistell d'aquests de mimbre.
0: Per què?
1: Per què? M'agrada que em faci aquesta pregunta. Perquè mentre tu vas passejant allà tot feliç amb els teus bolets, vas escampant micelis per tot el bosc.
0: Ah.
1: O sigui, en aquest moment ets un com un fullet encisador de bosc. Tu vas caminant amb totes les espores, sí. Aquestes espores et van caient pels foradets del d'allò i vas doncs, repoblant una miqueta.
0: Bé, està bé, eh?
1: No, està molt bé.
0: Sí.
1: Vale? I res, i receptes.
0: Una.
1: Només una?
0: Sí, sí.
1: Doncs et faré un arròs cremós perquè m'agrada molt l'arròs. Vale? Ingredients, arròs. Jo saps que sóc un fan de l'arròs de pals, la varietat Carneroli m'encanta. 400 grams de bolets variats.
0: Sí.
1: Si trobem una mica de barreja, una miqueta de barreja. Vale? Una ceba, una miqueta d'all. Recordeu-vos, no passant-nos de l'all. Eh? Un litre de caldo de pollastre o de verdures.
0: Sí.
1: Un caldo fet també amb el mateix amb els mateixos bolets, oli d'oliva i una miqueta de mantega i un rajolí de vi blanc, vale?
0: Sí.
1: Sofregim la ceba talladeta picadeta petita, vale? Afegim els bolets saltejats. És important que ens agafi una miqueta de color, que faci allò. M'encanta el soroll del... Té que fer així, eh?
0: Sí, sí.
1: Vale?
0: Però tornem a repetir.
1: Sí.
0: Ha de fer... Perfecte. Si no fa això, no anem bé.
1: Afegirem el vi blanc, vale? L'anem deixant una miqueta... A mi m'agrada aquí anacarar una miqueta l'arròs, i tirem l'arròs, i tirem una miqueta de mantega,
0: sí.
1: L'anacarem una miqueta,
0: sí.
1: L'acariciem una miqueta, allò que torri una mica, però que no es trenqui molt, vale? I afegim això important, que ho hem parlat algun cop, que seria el caldo calent, també. Tenim aquest caldo bullint, i tirem el caldo. Recordem més o menys que serien uns 300 centilitres per cada 100 grams d'arròs, aproximadament, vale? Què fem? Podem reservar alguns boletets per posar després al final ja calentets i podem muntar una miqueta, però què cauríem? Durant 18-20 minutets i aquí ideal, l'aparto, el provem que estigui al gra a punt, rectifiquem de sal i a mi m'agrada molt treballar amb algun formatge artesà curat que sigui d'aquí, ratllat i mantequem una miqueta. Això és una mania que tenen molt els italians.
0: El posem al forn o no?
1: No, ja el tenim cuit, l'apartem un momentet, dos nous de mantega. Vale, formatge artesà, yeah, ram, pam, i anar mantecant. Mantequés el gest en forma de zero, d'anar fent una pala perquè aquest formatge vagi com emulsionant amb aquest suc. Hòstia,
0: I es torni cremós.
1: Vale? Això sí, que la frase catalana, l'arròs està a punt, cap a taula, si ens queden quatre boletets els posem a sobre amb niqueta gràcia i a disfrutar d'aquesta cuina de tardor, així és original i ben aromàtica.
0: Moltes gràcies, professor Caselles. Fins la setmana que ve, eh?
1: Bona tarda.
0: Adéu. Adéu.

0: Dos quarts de sis i dos minuts. Taronja Capital, i després de les publicitat... No, després de la publicitat arribarà això. Love is in the air. L'èxit d'aquest australià que es diu John Paul Young. Fins ara mateix.
1: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
2: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de wagyu o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat. La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
6: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
7: Rebut. I en Banyeta?
6: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
7: On van?
5: A l'Auditori de Girona, a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
8: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
9: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
10: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.

0: 972 313 702.
1: Ja ho recordàvem al principi del programa, que es veu que a Girona hi ha les 7 entre les 100 millors discoteques del món, 7 són a les comarques de Girona. I us preguntem, quan fa que no entreu a una discoteca? Va, remember when? Missatges, n'hi han de molt divertits, eh? I tinc una trucada en espera. Jordi, de Palafrugell, nosaltres anàvem molt a la Sala del Cel de Girona i també havíem fet alguna escapada a la mítica Xic de Roses. Quins records! Ens arreglàvem durant una hora, ens posàvem colònia, com si n'hi hagués demà, i sortíem amb 4 de duros a la butxaca, és veritat. Hi havia gent que a 40 metres ja notaves, ja sabies quina marca de colònia portava, eh? Tornaven quan sortia el sol, efectivament, i l'endemà encara teníem energia per anar a la platja. Ara fa uns 15 anys que no entro a una discoteca. Si vaig avui, segurament a les dues ja busco una cadira. La Marta és de Figueres. Diu, jo era molt de la discoteca Bananes, Empúria Brava, i també recordo haver anat a locals de Girona. Diu, la gràcia era trobar-hi tothom. Entraves i sabies que acabaries saludant mitja comarca. Ens passava la setmana parlant de què ens posaríem i de qui hi aniria, si en Pepito o no hi aniria. Fa uns 10 anys que no trepitjo una discoteca. Ara prefereixo un sopar tranquil, una copa i poder parlar sense haver de cridar a l'orella de ningú. En Xavi és a Salt. Hola, Xavi.
2: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda, com estàs?
2: Pues bé, mira, avui passejant i gaudint una mica de les hortes d'aquí de Salt.
1: Està bé, que vols anar a plantar alguna cosa?
2: Bueno, com que ja ho hem cremat tot de joves...
1: Que què?
2: Ara fem bondat i fem natura.
1: Què dius, que què? Que hi ha un cremat de joves?
2: Que, no, que com que de joves ja ho hem cremat tot...
1: Ah, val.
2: Doncs ara he canviat les discoteques per la natura una mica.
1: Home, quin canvi, sí, eh? Sí. Quin canvi, eh? Escolta, per curiositat, no vull fer apologia de l'alcohol. Te'n recordes quan et costava un cubata quan anaves a la discoteca?
2: A veure, jo tinc coses curioses. Jo sortia, dels meus amics sortien amb 5.000 pessetes.
1: 5.000 pessetes? Que avui serien què?
2: 30 euros, sí, 30 no?
1: Euros, per ahí.
2: Uns 30 euros.
1: Déu-n'hi-do.
2: Era curiós perquè... Déu-n'hi-do. Sí, sí, però jo sortia amb 2.000. Perquè tampoc en tenia gaires més. Però era l'únic que havia begut més que ells, però tornava a casa amb calés. O sigui que no sé com ho feia.
1: Com ho feies? No ho saps?
2: Bueno, hi havia el happy hour, després, no sé, miraves a terra la barra i algú havia perdut calés i els meus amics flipaven amb això, eh? Vull dir que sempre trobava algun diner per terra.
1: O sigui, gent que havia perdut calés i tu, com aquells que estan a la platja amb el pal a veure si troben alguna cosa...
2: No, allò que mires a terra, perquè, bueno, mires a terra i dius, mira, un bitllet de 2, un bitllet de 5, i anàvem trobant. Però, bueno... amb 2.000, entre 2 i... O sigui, anem a suposar entre 15 i 30 euros, bueno, anaves sobradíssim.
1: Però sí, què costava un cubata? Digue'm, no me'n recordo. El canvi, què serien?
2: 3 euros com a molt.
1: Sí.
2: 2,50, 3 euros.
1: I avui dia, com a mínim, et costen 12 euros un cubat, em sembla.
2: 12, 15... Jo ja no surto.
1: No,
2: directament hem passat a les cerveses, que les cerveses també estan pujant de preu.
1: Sí, sí. No.
2: Està pujant molt de preu.
1: Lo millor,
2: i bueno, per això ens hem passat a la natura.
1: Uh-huh. Escolta, quines discoteques anaves tu? Te'n recordes? Potser encara existeixen.
2: Bueno, n'hi ha alguna que sí, evidentment. De les primeres que me'n recordo era la Gazzara...
1: D'anglès, sí.
2: Correcte.
1: Sí.
2: Això era com el més petit que vaig anar.
1: Sí.
2: De fet, jo tenia amics que tenien 2-3 anys més que jo. Mm. Clar, i a mi, jo vaig quedar una mica enrere. Després ja, quan em vaig poder ajuntar. I després d'anar aquí a Girona, que hi pujàvem molt els diumenges, era a Clas, que era a dalt de Montjuïc.
1: Ah, dalt de Montjuïc. No hi havia anat mai.
2: A dalt de Montjuïc. No. Sí, abans es deia Màquina,
1: sí.
2: Després es va passar a dir Clas, i ara hi ha una casa, tot allò va anar a terra. Però aquella era la típica discoteca de diumenge.
1: Sí.
2: I, evidentment, a la Sala del Cel, que hi havia anat tothom.
1: Jo també.
2: Sí, però... amb en Pastis, amb en Buenri i tots aquests d'aquí.
1: Tu, escolta, però les discoteques de diumenge, jo me'n recordo, o sigui, vagament, els dissabtes anava a la discoteca, però els diumenges a la tarda, en aquella època també vivia a Olot, anava a la discoteca Dallas de Banyoles, el Dallas.
2: Que Dallas,
1: sí.
2: Dallas, sí, bueno, Dallas. Sí que era el Dallas i després la, el Dallas, ah sí, és veritat,
1: sí,
2: que ara em sembla que és una sala de ball, i també anàvem,
1: no sé,
2: bueno, allà,
1: no,
2: nosaltres
1: sé,
2: hi vam anar a la nau, però sí, molt, sí, molt, sí, i molt, sí, de temps,
1: sí,
2: a la nau.
1: Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí, sí. I després els meus amics, cosa que jo no, els meus amics anaven a fer l'última copa a Malianta.
1: Ni idea.
2: Que no era una discoteca.
1: És un poble.
2: No, Malianta és un poble, però no dintre del poble.
1: Sí.
2: Al cantó d'una farmàcia hi havia una casa de barrets.
1: No fotis.
2: I anaven a fer, els meus amics anaven fent l'última copa allà. Sí, sí, sí.
1: A la casa de barrets?
2: Bueno, m'entens, no, el que vull dir, una casa de barrets?
1: Home, i tant.
2: Ah, bueno.
1: Perfectament, perfectament. Bueno, sí, sí, perfectament.
2: Deixaven les carteres al cotxe i entraven a fer l'última cervesa allà.
1: Està bé, i acabaven bé, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Jo hi anava poc allà. I després a la costa fèiem una ruta que era la Sac Pub, l'Escull, que era un bar així molt maco.
1: On era això?
2: A Platja d'Aro, Platja d'Aro. Platja d'Aro. Tampoc hi havia anat molt sovint, bueno, molt sovint sí que hi anàvem, però ens quedàvem més per Girona. I a la Sac Disco. Eren les tres discoteques que anàvem de jovent i, bueno. I si vols una anècdota...
1: Sí, i tant.
2: Així una mica... Sí?
1: Sí.
2: Bueno, en tinc una de picant i una de superpicant. Explicarem la més normal.
1: No, no, no. No.
2: Hòstia,
1: no. Superpicant. Home, no m'ho expliquis, doncs. No m'ho diguis, que demanaré la més picant.
2: Bueno, a veure, jo, en el meu temps, quan era jovenet, jo era productor musical, bueno, encara
1: sí,
2: soc.
1: Ah, està bé.
2: I van venir, bueno, t'explico la història com la recordo. Una vegada sí que vaig anar a la casa de barrets a acompanyar els meus amics. I a la barra, quan jo estava demanant a la barra, un conegut, que em coneixia del carrer, em diu, hòstia, què fas aquí? I jo li vaig dir, hòstia, no, és la primera vegada que vinc.
1: Sí, sí.
2: Li vaig dir... I en el moment que l'estic dient això, ve el cambrer i ens saluda pel nom.
1: Carai.
2: I ve una noia d'allà que treballava allà i m'ha saludat pel nom.
1: Sí.
2: I clar, i el meu amic encara està amb el cap girat,
1: sí,
2: fent així amb el cap, volent dir sí, la primera vegada. I es veu que en allà a la casa de barrets en coneixia tothom pel nom. Però tot això té una explicació.
1: Per què? Sí, a veure...
2: Perquè una vegada a casa meva es van presentar dos noies, que no em van dir mai de què treballaven, i els vaig tenir que muntar un show musical, vale? van tenir que juntar cançons i tal i qual. Bueno. I l'altre noi que treballava a la barra treballava a Ràdio Quart, que li feia cunyes.
1: Hey.
2: I es van juntar tots a treballar allà mateix. Hey. I jo, per casualitat, doncs, amb una casa de barrets que no havia entrat mai, em coneixia tothom pel nom.
1: Algun, Déu santíssim.
2: Sí, sí, sí. Va, vam riure molt aquella nit. Ja t'he dit que aquell home no s'ho caurà mai, això.
1: Molt bé. Escolta, que vagi bé. Adéu.
2: Molt bé. Adéu. Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que l'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i mig de presó i multes de 8.640 euros a un acusat d'abusar sexualment de 3 menors amb discapacitat a Olot entre els anys 2018 i 2019. El processat ha reconegut que abordava les víctimes pel carrer i es guanyava la seva confiança fingint que coneixia la seva família i oferint-los diners. D'aquesta manera, aconseguia que els menors anessin amb ell fins al magatzem d'un establiment on els feia tocaments als glutis i als genitals. Dues de les víctimes tenien 17 anys i el tercer 15. El processat s'enfrontava a 20 anys de presó, però Fiscalia, Acusació i Defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant molt qualificada de dilacions indegudes pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici. I el Departament de Territori ha revocat parcialment el projecte per enllaçar la C31 amb l'estació de l'AVE de Figueres-Vilafant i estudia una nova connexió que no impliqui la construcció d'una carretera com a tal. Fons del departament expliquen que entre els motius de la decisió hi ha l'impuls per part de l'Estat de fer l'enllaç de Figueres Centre de l'AP7 que connectaria amb l'estació i altres vies projectades entorn de Vilafant fan innecessària la infraestructura com a tal, però que analitzaran una nova connexió en un altre format com podria ser una via urbana. I una vintena de persones s'han concentrat a l'estació de Portbou i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya Nord a Cervera de la Marenda contra el tancament dels centres ferroviaris dels dos municipis. La presidenta del Consell Sindical Interregional Pirineus Mediterrània, Cati Llibre, considera que la mesura suposarà debilitar el pas de mercaderies per Catalunya i de retruc cap a Europa. I fins aquí el repàs de les principals notícies.

0: i una tornada d'aquelles que se't queden al cap. Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Tu ja saps com va el Google Maps? Gorra Neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.

0: amb Joan Bosch.
1: Ja són les 6 de la tarda i 4 minuts a Taronja Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital 95.6. D'aquí uns moments connectarem amb Banyoles, allà hi ha en Matthew Tree, l'escriptor anglo-català banyolí d'adopció, que cada dijous fa el seu comentari setmanal.

0: És l'hora de saludar a Matthew Dri. No sé si ets... Ets a Barcelona o a Barcelona, no? O Banyoles?
1: Avui toca a Barcelona, avui... perquè la meva filla arribarà demà i vindrà aquí a Barcelona.
0: Està bé. Ets urbanita... No me'n recordo. Ets urbanita o no gaire, tu?
1: Home, vaig néixer en una ciutat gran, Londres. Sí. Vaig viure 40 anys a Barcelona, però la veritat ara és que prefereixo viure a Banyoles, la veritat.
0: De veritat, no. Hi ha tanta diferència de qualitat de vida, bueno, jo ja ho sé, ja t'ho diré després, entre viure a Barcelona i viure a Banyoles, per exemple?
1: Sí, una quanta. La cosa que més trobo a faltar és que a llocs com Banyoles, hi ha molts llocs com Banyoles, o sigui, si vols fer una mica d'exercici, si vols caminar, tens tres o quatre possibilitats allà a la cantonada. A la ciutat això és més difícil. I no és tan saludable, tampoc.
0: Has d'anar a un gimnàs?
1: No suporto els gimnasos, Joan.
0: Per què?
1: No, horrible. Vaig anar a un gimnàs una vegada, només, una vegada, a Barcelona. Em sentia completament idiota amb el que estava portant, els pantalons curts i tot això, i l'experiència em va deixar tan trastocada que immediatament vaig anar, després de sortir del gimnàs, vaig anar al bar més proper i vaig prendre tres cerveses seguides. O sigui, no.
0: Escolta, no m'ho crec. Vols dir que no era una excusa per tu acabar de convèncer-te que això de l'esport no anava amb tu?
1: No, bueno, ja sabia que l'esport no anava amb mi, no ha anat amb mi mai, però volia provar-ho ser, no, jo prefereix, jo puc caminar durant quilòmetres, és l'exercici que més m'agrada.
0: Clar, i veure, caminar quilòmetres per Banyoles i els voltants és que és una preciositat, vull dir que molt Collserola, Collserola i tot això, però hi ha molts porcs senglars per Collserola i ves el tanto que no d'allò. Va, tu, posem ordre. De què volies parlar avui, Matthew?
1: M'agradaria parlar de tot aquest tema que actualment se'n parla moltíssim, de l'amnistia. L'amnistia no només del Carles Puigdemont, sinó l'amnistia de tota la gent. Hi ha desenes i desenes de persones que estan sent encara... no poden funcionar políticament, no poden fer res, tenen com una mena d'espasa de Damocles damunt dels caps, perquè, segons el Tribunal de Comptes, han fet malversació de diners. Fins i tot hi ha gent que han dit que s'han enriquit amb els diners, del qual no hi ha absolutament cap prova. Però, en fi, vull parlar de tot això perquè he estat en contacte amb un parell de persones, no diré noms, però són un parell de persones

0: que coneixen molt bé com estan funcionant les coses. Tenen informació, diguem, que la major part de la gent no té.
1: Mm.
0: I, bàsicament, el que m'estan dient és que no hauríem donar això per descomptat, que hi ha moltes coses que poden passar abans de l'amnistia, fins i tot hi ha la possibilitat, això m'ho van explicar, que fan una amnistia, diguem, temporal, provisional, diguem-ne, i després, sí, tenim una coalició Vox-PP a partir del 29 de novembre, automàticament cancel·laran o anul·laran l'amnistia.
1: Bé, però, a veure, però... Sí, un moment. Però, clar, hi ha una llei que hauran ratificat els jutges, el món judicial, poden anar en contra... Poden revocar aquesta sentència judicial? PP i Vox?
0: Sí, de fet, notícia d'avui és que Societat Civil Catalana, que de fet no és ni una societat ni gaire civil i gens catalana, ja estan demanant, ja estan apel·lant la decisió del Tribunal del Comptes, que és potser la decisió més important, perquè sí, tot això, la malversació, diguem, és feina, per dir-ho així, del Tribunal de Comptes. O sigui, si estan apel·lant, vol dir que sí que es pot rescindir aquesta decisió.
1: I tu creus, ara, sincerament, el panorama a partir del dia 29 pinta molt cap a la dreta, i molt dretà, però no creus que si realment passés això, saps allò que diuen que els extrems es retroalimenten? Si passa això aquí a Catalunya, no et dic que hi hagi una revolució, però hi haurà un abans i un després i un dalt a baix, vull dir que hi haurà un merder increïble.
0: Hi haurà, jo estic segur que hi haurà un ressorgiment tremend de l'independentisme si guanya PP i Vox. PP, el problema és que el PP ja era prou complicat, diguem-ne, per molts catalans. De fet, tot aquest merder que hi ha hagut durant tots aquests anys, els exiliats, la gent a la presó, la gent amb multes damunt dels caps, etcètera, etcètera, tot això s'hauria pogut fer d'una manera completament diferent, però el PP va decidir fer el que va fer, enviar policies, apallissar civils, etcètera, etcètera. Doncs imagina't PP i Vox junts. I una cosa que mai no he entès, a tots els altres països europeus, quan hi ha un partit d'extrema dreta, com Vox, els altres partits, incloent-hi els equivalents del PP, o sigui, intenten fer una mena de cordó sanitari a l'entorn d'aquest partit, mentre que el PP, la primera cosa que fan és, ei, quan sopem junts, quan parlen amb Vox.
1: En fi,
0: no ho entenc.
1: Les passarem canutes. En fi, se les passarem canutes si realment totes les enquestes, excepte la d'Antezanos i del CIS, s'acompleixen. En fi, ja ho veurem.
0: Sí, ja ho veurem.
1: Ens sentim la setmana que ve, el dijous que ve. Matthew, una abraçada.
0: Això mateix, fins dijous.
1: Adeu.
0: Igualment dic.

0: 2:15 de la tarda, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Després de la publi, comptarem amb ell.
1: I tu i jo.
0: Va, escoltarem una mica de xarango. D'aquí 3 minuts, fins ara.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
6: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu pots poses al jardí i Agrícol les solucions.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
10: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 3 minuts i 3 quarts de 7 de la tarda. Us vull presentar a l'Esther. Aquí no hi ha telèfon... Sí, bé, aquest telèfon també pot ser de l'Udits. L'Esther és de Malianda, un preciós poble al costat de Banyoles, i ha escoltat la ràdio fa una hora aproximadament. Es veu que ens ha descobert fa poc. Hola, Esther, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Com va la vida pel Pla de l'Estany?
1: Molt bé, qualitat de vida increïble i és magnífic.
0: Deies, ara m'explicaves que ens has descobert des de fa poc, no? I com és això que has de...
1: No, fa poc no, farà un anyet.
0: Ah, home, està bé.
1: Sí, però bueno, pensa que en el restaurant tot és... Taronja Ràdio tot el dia, eh?
0: Així m'agrada. Sí. Ara has de posar la taronja aquí. No, no pateixis que per Sant Josep tens un restaurant, et portarem taronges, no pateixis. Et portarem taronges.
1: Vale.
0: Escolta, l'interessant és que m'expliquis, tens un restaurant aquí.
1: Però jo no, eh?
0: Ah.
1: La meva parella.
0: Molt bé. Sí. I l'oient anterior ha parlat que de discoteques de la zona i tot això, i es veu que a Malianda antigament hi havia una casa de barret, no sé si és, que molta gent hi acabava la matinada. I tu dius que els tenies la casa de barrets era veïna de casa teva.
1: Davant del restaurant, i pensa que allà tothom venia a fer els sopars. Bueno, jo no hi era encara, però... Sí, sí, venien a menjar, a veure... Es deia l'Eden.
0: Es deia l'Eden, també.
1: Sí.
0: I com, com sortien? Sí. Els veia sortir d'allà o no?
1: Jo no els veia, però pensa que sí, que la família... Sí.
0: Escolta, i aquesta casa de barrets va durar molt de temps o què?
1: Moltíssims anys, molt. El que passa que es va tancar i ara farà un any que ja està derruïda.
0: Està derruïda.
1: Que encara, sí, en el restaurant tenim l'últim cartell de l'Eden. Però, bueno, jo els escoltava per les discoteques, també.
0: Sí, home, m'ho pots explicar. A quines discoteques anaves, tu?
1: Aviam, jo a la meva època, quan estudiava a Girona, vale, que els dijous tothom sortíem, era Boomerang.
0: Boomerang, sí.
1: I em sap greu, però la sala del cel era dels Pijos.
0: Era dels Pijos. És que jo en aquella època era una mica pijo, saps? Era una mica pijo.
1: Era una mica pijo
0: i jo anava a la sala del cel. Anava a la sala del cel, tu.
1: I els que érem de voltar, de poble, no sé què, era Boomerang. A Girona.
0: Està bé.
1: Després jo soc de l'Alt Empordà, i clar, era Escopes.
0: Ostres, Xic?
1: No, Xic jo no anava perquè també era Pijos.
0: Era Pijos?
1: O sigui que jo m'anava...
0: Era un pijo. On anaves? A Bananes, Passarel·la, on... Clar, tot això eren Pijos, també.
1: Ni Bananes... No, Bananes no. Anàvem a... Sí, a Bananes sí.
0: Sí.
1: Però era Escopes, Octopussy.
0: Sí.
1: I després, l'última... Bueno, després portava com 20 anys sense anar a discoteques.
0: Sí.
1: I l'última discoteca que vaig anar... Farà un any, per cap d'any, el Replay.
0: I on és això?
1: Que ja és el Replay a Banyoles, que és per la gent que ja passem d'una certa edat.
0: Ah! Escolta, això no serà l'antic Dallas?
1: Sí, sí.
0: Ah, amiga!
1: El Replay.
0: I allà hi aneu... o sigui, hi anem la gent de la nostra edat i anar donant voltes posen sessió de lents. Te recordes abans quan posaven sessió de lents que les noies s'asseien allà i els homes anaven donant voltes a la pista? Ja té collons.
1: Pues, el meu cas no era aquest, eh?
0: Ah, no? Per què?
1: Jo no m'asseia.
0: Ah, no?
1: No, jo era el que pensava, dic, vale, aquell m'agrada, doncs vaig cap allà... Sí.
0: O sigui, portaves l'iniciativa tu?
1: Sempre.
0: Ets molt trempada, eh? Ja ho veig, eh?
1: Sí. Sí, sí.
0: Tu, escolta, m'agrada molt la trucada, i a més, quina coincidència que l'oient anterior parlés d'aquesta casa de barrets,
1: que és
0: de l'Eden, i mira, tu tens el restaurant al costat.
1: Sí, sí, m'ha fet molta gràcia, i dic, hòstia, si fa un any. Ens va fer molta pena, com veure que han tirat tot, i és erm, tot allò. Ens va fer pena, però bueno, tenim l'últim cartell
0: molt,
1: a casa.
0: Molt bé. Doncs escolta, quan anem a... quan vagi pel teu poble, ja preguntaré, escolta, em pots guiar-me al restaurant aquell que està al costat, que està al costat de l'Eden?
1: Adavant. Adavant. Sí, sí.
0: Ja ho preguntaré, doncs. Escolta, una abraçada molt forta. Que vagi bé.
1: Igual bé. Va.
0: Adeu.
1: Fins aviat.

0: 972 313 702.
1: Va, avui estem parlant de discoteques. Quan fa que no trepitgeu, no entreu a una discoteca i quines discoteques anau? Tinc la Montse de Sils, que pobra, fa 10 minuts que la tinc al telèfon esperant. Montse, perdona pel retard, eh? Ara l'he perdut. S'ha emprenyat. Ara l'hem perduda. Bé, era de Sils i ens volia explicar... Bé, per Sils, déu-n'hi-do, eh? Tota aquella zona d'allà de Mallorquines, al Millennium, que em sembla que encara continua i tot plegat, vaya zona de discoteques. Bé, escolteu, doncs ho hem de deixar aquí, eh? Demà tornem a partir de les 4. Últim dia ja de la setmana. Que vagi bé, família. Adéu-siau.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 16 d'octubre al 28 de novembre, descobreix com ha canviat Palamós i Sant Joan durant els últims 25 anys a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
7: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per a estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
8: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: segon dissabte de cada mes, tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música. Boi. Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
1: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
0: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
0: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
0: Escola de Fotografia ERAM.
3: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 15 d'octubre tens el llobarro Carrefour, la peça de 400 a 600 grams aproximadament, a un preu imbatible de 8,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que...

0: En 25 anys han canviat moltes coses.
1: Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
0: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Movent i Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
6: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 16 d'octubre al 28 de novembre, descobreix com ha canviat Palamós i Sant Joan durant els últims 25 anys a la Biblioteca Lluís Barceló i Bou. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
2: Manamana. Maxil·la
3: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·la Estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
3: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
2: Manamana.
5: Maxil·la Estètic.
6: Policia Nacional, apagamos música, encendemos luces.
7: El Castillo, la nova sèrie original de Movistar Plus, amb Raúl Arévalo, Omar Ayuso i Valentina Vidal. Dels guionistes d'Antidisturbios, ja disponible per 4,99 euros al mes amb el pla lliure de Movistar Plus.
8: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
9: Vols donar una nova llum a casa teva? A Comerç Il·luminació trobaràs llums per tots els estils. Funcionals, decoratives i pensades per crear l'ambient perfecte a cada espai. Descobreix Comerç Il·luminació i deixa't assessorar. Som a l'Avinguda Sant Narcís, número 144 de Girona. Comerç Il·luminació. Dona una nova llum a casa teva. llumgirona.cat.
10: Una passió de primera. Un sentiment de primera. I és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
11: Aquest diumenge a 6:45 de la tarda, Girona, Andorra.
10: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
12: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972-21-32-23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
13: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
14: Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'Empordà.
16: 25 anys ben Empordà.
14: Ràdio Capital.
16: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors, sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
3: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
4: Rebut. I en Banyeta?
3: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
4: On van?
2: A l'Auditori de Girona, a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
5: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
6: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
7: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
8: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Canet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals. Per molts més anys.
4: Ràdio Capital.
2: 25.